0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Escoltes i cas.
1: Guess I'm gone.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Per imatge aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3cat.info que el debat és sobretot de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
1: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
3: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
3: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
1: A esports, al Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de setzens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
3: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts 2 sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda en cedint 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: L'Anna Garcia, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
1: I per això us porto una cita seva.
0: Avui, a veure, cita...
1: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
1: Intenseta.
0: A veure.
1: La felicitat és una elecció. És una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
1: La Pamela.
0: La Pamela.
1: Bé, la Pam.
0: Alex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí. A més, ha fet un gir molt plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
2: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i
2: ha
0: esborrat aquesta imatge
2: completament.
0: Absolutament
2: natural,
0: sí.
2: No és maquillatge ni res de tot
0: els
2: això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
2: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies, els que ens segueu habitualment, ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Kid Valley va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en ser un mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden 2 despertadors i més que engegar un nou curs a l'Institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Veia el Roger, molt bon dia, bon dimecres. Espera tu un moment, que no et sento ara sí, què tal?
2: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
2: Ja ho tenim, això, ja fa baixada.
0: 2 despertadorets. Avui ja m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
2: Dijous. Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?, quan,
0: matador, és matador.
2: Quan aquella època de l'any. Però ara ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy i una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijóo bastant eloqüent al periòdic, on parlem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, amb menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, amb Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Albert Tom, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu. I a les 11, entrevista Maria Oliver, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
2: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo, no? Una mica de brillo.
2: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Avui amb el Freddy?
2: Avui amb el Freddy.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí engega, arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Maiol. Fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka. Tots la recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder. Hold your breath. Make a wish. Count to 3. Come with me and you'll be...

0: Ai, quina música més bonica. Bonica.
1: Sí. Doncs ara Netflix prepara un reality...
2: Com?
1: ...basat en l'univers de Willy Wonka.
3: Uau, ai, m'agrada molt.
1: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
2: No! Sí. Hauran de buscar el tiquet d'or?
3: M'encanta!
1: Doncs hi haurà 12 concursants.
2: Sí.
1: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
2: Oh, que guai!
1: Que està bonic. I hauran de travessar les portes de l'icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
2: És un palumpa, també, hi serà.
1: Home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
2: Quina meravella!
1: Sí, sí, tenim... fantasia.
2: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només s'ha presentat?
1: Poc a poc.
2: Ens tens aquí.
1: Deixa'm seguir el guió.
2: Val.
1: He estat una bona estona.
2: Ens podem apuntar aquest reality.
1: La idea era intel·ligència artificial, eh?
3: Sí, és veritat. Ah. Diu... veure, farà un gir, això.
1: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
2: Clar.
1: Que és que, bàsicament,
2: és mort.
1: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
2: Quina brutalitat!
1: Que sàpigues que el projecte però té el vistiplau de la vídua i
2: bé,
1: dels hereus de Wilder.
2: Molt bé.
1: Escolta'm, superant una mica de tot
2: home,
1: això.
2: Ja t'ho dic, ara sí superant, perquè entenc que aquesta veu, o reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
1: No
2: clar.
1: Serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre.
3: Això és ja!
1: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per...
3: Per tornar a treballar.
2: No tornem fins al 23 de setembre.
1: El 23 de setembre en parlem, va.
2: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
1: Molt boniques, va.
2: Gràcies.
1: Fins ara.
3: Ui, que xulo, és que no vull treure el cap.
2: Hosti, quants oients que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit, segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
3: Seria xulíssim.
2: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè ell diu que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui també...
3: Tornarem molt abans.
2: Sí, home, sí, i tant. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats, i una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos

0: auricular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
1: Hi ha el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
0: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Click i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Click, la Sílvia Caravaca, en declaracions a la CN.
2: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
1: Pirineu Click. Jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic, ara què fots amb tots aquests clics? Però...
0: però ja havíem jugat molt.
1: M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Click. I mentrestant, motius per saltar del llit en tenim molts, però un ens el porta a l'Ensserra. Bon dia, Ot.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El Parc dels Búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del Mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
1: Fent camí cap a 6:15 del matí, com cada dia fent els matiners a Catalunya Ràdio. Tu estàs per Sevilla. Tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, que vas caminant. Allà a la Torre de l'Oro, al barri de Triana, aquells carrers andalusos meravellosos, que Sevilla és una meravella. I de cop sents una música i una cançó. I d'això va el que parlarem ara mateix, perquè com batega el cor aquest matí, Lara?
0: Doncs batega amb el cantant Robbie Williams, perquè ha protagonitzat, com deies, una escena inesperada a Sevilla.
1: Moltíssim, les imatges.
0: On està fent concerts aquests dies. Segons veiem els vídeos difusos a les xarxes, Robbie Williams, mentre passejava pels carrers de Sevilla, s'ha animat a cantar amb un músic de carrer.

0: res més a afegir, per favor, quina meravella.
1: Pell de gallina. Sí.
0: Pell de gallina, jo estic allà. Jo, Robbie!
1: Bueno.
0: Quina meravella, Robbie Williams pels carrers de Sevilla cantant Angels.
1: No, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona, s'atura la ciutat, ja t'ho dic ara.
1: Ui, no.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado. Què Rocío Jurado és protagonista, Marta?
1: Doncs a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que s'ha fet sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant germana de Carrasco, li va preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premiere, i Alba Carrillo va contestar això.
2: Que busco una imatge d'algú de mi família a la càrcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia.

0: pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
1: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sotano atent, no m'estranya perquè, escolta'm, s'està convertint viral pràcticament
2: molt.
1: Cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
2: Sense fissures, m'està agradant molt, sí. Sí. Recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona, per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això i d'aquestes declaracions, periodistes del Cor li han preguntat a Gloria Camila què li semblava tot això, i ella ha respost:
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
3: Chao, gracias. Que ha sido muy fuerte con las declaraciones. ¿Qué te parecía?
4: No me sorprende. De gente mala solo salen cosas malas.
2: A mi el que em fa por és la veu, la risita,
5: la
2: que fa
5: risita malvada. Malvada.
1: Mare meva, per favor, quina família.
2: Ai, està ella per parlar de gente mala.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallidíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
2: No, ja no.
1: Encara que no hi ha punto de partida. Quins sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
6: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure, a creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni merda del que estàs posant i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
1: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Shaggy, Shaggy protagonista en una de les seves grans cançons. Marta, què ha passat tal dia com avui?
1: Doncs a veure, us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és el primer casset que jo vaig tenir i per explicar-vos aquesta història.
0: A veure.
1: Un 1 de juliol del 1979, Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone o Spotify o a YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es van llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, de Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Ara tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare.
2: Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: Quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, és que tira pell de gallina.
0: A veure, espera, que amb allò el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'm diu. No Walkman, no cry.
1: Va,
0: Déu meu, però quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades,
1: i
0: clar, és que començàvem a fer...
1: Començava una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman. Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un munt, els Discman. I després ja el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no
0: el
1: vaig tenir.
0: El minidisc. Sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit. Era com, no sé, molt petitó. No va funcionar
1: gens. Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com són, com estan els astres. Aquest matí de dimecres, quan a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explica la Cristina Borreguera de astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia!
0: Ai, que bé, escolta,
1: ja
0: el mes de juliol ens porta coses molt bones. Ja està remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador Mundial, que això dura 300 mesos que portem ja al Mundial. Va guanyar Mèxic, de moment, el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
2: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
2: Sí, estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. Transmissió d'en Canalies. Un gir inesperat, la ràdio pública.
2: Mira.
0: Jo fent transmissions de futbol.
2: Sí.
0: Aparteu les criatures. Què en dius?
2: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: Ara sí.
2: I la cantant Missy Elliott també fa anys, 55. Avui, 1 de juliol, també va néixer Cristina Cifuentes, bufarà 62 espelmes, i acabem felicitant a Carl Lewis, el mític exatleta, avui també fa anys i celebra que en fa 65. I fins aquí, moltes felicitats a tots i a totes i que tingueu un dia carregat de sorpreses.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Avui també fa anys Marisa d'Acevedo Monte, més coneguda com Marisa Montes. En fa 59, va ser una cantautora i multiinstrumentalista brasilera. De fet, encara ho és, eh? Coneguda per la seva carrera solista en solitari i per ser la cantant de la banda Tribalistas.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: I les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones de devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes, segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny, la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
3: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
2: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la hisenda espanyola al final de l'any passat.
3: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la hisenda espanyola és la constructora Rial Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià, que ha de pagar més de 65 milions d'euros, i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
2: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
3: Sí.
2: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels Laboratoris Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
3: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
2: Bon dimecres, Anna.
3: Que vagi molt bé.
2: quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia. Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
7: També en portada, el cas Andic és la gran foto de portada al diari del grup Godó. I veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i el periòdico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
8: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, la Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja, i el periòdico entrevista el president de Castella i Lleó. Emiliano García Page diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
7: Per acabar, el País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
2: I avui els diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem, també ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
7: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants, amb més d'1,2 milions de peticions, ha trencat totes les previsions.
8: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupulosos amb el dret europeu, després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
7: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
8: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
7: Per al Mundo, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
8: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
7: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
8: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
7: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
2: 2:45 a.m, 7 minuts. Bon dimecres, Solanes.
9: Hola, bon dimecres.
2: I bon mes,
9: bon dia.
2: Tenim un altre, bon dia. Sí. I el 3 encara serà millor.
9: Sí, clar, que en temporada.
2: T'ho diràs? Què hi ha?
9: S'acaben els despertadors.
2: Ai, però trobaré faltar amb aquest repàs de la premsa digital. Ai, sí. Et trucaré cada dia 6:45 a.m. perquè em facis alguns títols.
9: Estàs segur?
2: No. Alguna nit potser sí de tornada. Vinga, anem-hi. Qui han enredat?
9: Doncs a un poble de les comarques de Castelló, concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns, i després d'investigar van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
2: Un altre efecte de la calor.
9: La Torre Eiffel és més alta.
2: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
9: Correcte.
2: Molt
9: sí.
2: Bé, clar.
9: 10 centímetres més, és una variació.
2: Ostres, jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
9: Perquè jo vull créixer ferro.
2: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
9: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física. Com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
2: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
9: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar de compres.
2: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
9: Sí.
2: Targeteta amunt, targeteta avall.
9: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges, i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
2: Ah, que sí.
9: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges, per si us interessa. És de la boutique Jacob & Co, una de les marques que és de les més prestigioses del món, que l'acaba de conèixer.
2: Jo que soc d'aquests de rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? Espera, ara començo bé jo. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
9: Et piquen?
2: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
9: Doncs mira, jo també.
2: No, sí. El que hi ha, vaig amb el
9: banc i menjar els mosquits, escolta.
2: No, però escolta'm, que s'alimenti, no sé, de vaques.
9: A veure, avui vas fer que va estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
2: Serà això perquè jo vaig a... no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
9: Clar. El color.
2: El color o el diòxid de carboni que els encanta.
9: Exacte.
2: Però que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
9: Vinga, fins ara.
2: 5 minuts, arribem a 3:15 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
10: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, sí, baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar. Temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
11: Molt.
2: Tu, Marc, per cert?
10: Piquen, moltíssim.
2: També, eh? Sí, sí. Doncs, nois...
11: Ens haurem de vestir.
2: Anar vestits amb un neoprem, aquesta calor que fa, escolta'm, és una meravella, sí senyor. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
11: Doncs mireu, avui explicant-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara era la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix. Per exemple, al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè es farà el desembre, avui al migdia. De fet, hi ha roda de premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima gent. Per tant, veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, d'aquest any, vaja. I si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu
2: lado, bebiendo tequila de cualquier vaso. No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
11: Jo he tingut els mateixos dubtes.
2: És que té un puntet que acaba enganxant.
11: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
2: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó, m'aixeco i me'n vaig, aviso.
11: Això, a les 3 de la matinada t'ho han de posar.
2: Funciona.
11: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure, avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Taburete. I alerta, perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades, de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
12: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim al sector turístic una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent pues, vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tom, no? I vam dir, pues, per què no? Per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
13: Combinar-ho amb bicicleta és factible...
14: Boira i bicicleta, sí, i tant.
13: Sí?
14: Sí, sí.
13: Però, 3, 4 positius a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
14: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
13: Mm-hmm. Però, bueno, per la boira pixanera,
14: per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la caminant és una altra filosofia molt, molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no? De fet, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
2: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí, a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. Good. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 6:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, amb el Roger. Bon dia de nou.
16: Bon dia.
2: Dani Marc, el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
16: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastanta menys intensitat física. Però bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió de...
17: L'ha dit, no?
16: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
2: I per intensitat el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
16: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
2: Un rellotget de plàstic.
16: Algú va buscar el cafè, però avui el Freddy estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del Casan Dic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després parlarem dels moviments del PP, tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijóo intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Viana. Després, passejada amb Albert Om, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu amb el Darío Porres. Bueno, ja hi som a l'estiu amb el Darío Porres, però vaja, ara que acabem ara que acabem temporada, comença més i que per tant sempre és bon moment
2: per
16: apuntar recomanacions. I després a la Latin Queen, Maria Oliver, entrevista a partir de les 11 a la querella de Lara García.
2: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 s'engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada, Maioli.
16: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i, per tant, l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
2: Val.
16: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Per cert, recordar que el partit entre Mèxic i Equador segueix, i de moment segueix guanyant Mèxic en aquest 2-0 que no s'ha mogut, de moment.
1: 2-0 està apretant Equador, però al minut 85 sembla que clar que qui es classificarà serà Mèxic.
2: Bueno,
0: Mèxic classificat! I la dada Mayol d'avui, a veure, va.
1: Doncs va, seguint l'estela d'ahir, quantes persones nascudes a l'Equador i quantes persones nascudes a Mèxic hi ha a Catalunya?
0: A veure.
2: Ahir què vam dir? Del Marroc era 1,5 milió, no?
1: No, era un milió i mig.
0: És que no me'n recordo d'ahir.
2: Era més.
1: 1,5 milió de 8 milions de catalans creus que són del Marroc.
0: El Marroc és el país amb
1: més nascuts, que són 250,000.
2: Ah.
1: Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
0: 100,000?
2: 30,000, no, 25,000.
0: 50,000.
1: Marta Viana guanya perquè són 26,655, 16a posició. I Mèxic?
0: No me'n recordo.
2: Mèxic.
0: 15.
2: 19. 10.
0: 12.
1: Lara García és qui s'acosta més, perquè Mèxic són 9,202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
2: Es pixa.
0: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar, però
1: amb la mirada
0: apagada. No l'he finat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
0: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Mayol.
1: A disfrutar.
0: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
4: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
4: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
4: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
6: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
6: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
4: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grollers.
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno, un moment.
8: Però no sap greu.
7: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... Amb la cullera de fusta que pica la cassola. L'hi has fotut tan fort que ha saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: A veure si ho la ve.
10: No.
2: Bueno, sí, això sí.
0: Però si
2: jo
0: no et surt.
2: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
0: Veure,
2: jo no
0: puc fer la
2: ràdio.
0: Va, xiula, home, xiula.
2: Tu, Lara?
10: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
2: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular.
2: Sempre és un mussol.
10: Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no.
2: A veure...
3: Els matiners.
0: Vinga, va, 9-3-2-0-7-4-7-4. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
2: Epa.
0: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes com el Joan Pera, que va anar a veure l'Helena García Melero. I Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment el cert complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
11: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, no estava més o menys malalt, però no estava per morir, el dia abans dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare que hi ha. I el pare...
12: Estava ingressat.
11: No, estava a casa. El Marcià em diu, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dóna la mà, i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics,
12: Ai.
13: Ah, Joan, que fort.
12: Molt bonic.
11: La nit abans. Ai, sí, para, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Sabia. Era el de les paraules que em va dir.
13: Ho sabia.
12: Això és molt...
13: És brutal.
11: I la mare també em va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte i el diumenge l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir: ai, Joan, que contenta estic d'haver vingut. Que contenta estic. Dic: mama, però si vens cada setmana. Yeah. Sí, però avui estic molt, molt contenta. L'endemà dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Còrdoba, i em truquen després de la funció, ah, i ha mort la mare.
0: Déu-n'hi-do, Joan Pera explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: bons però
0: uns bons comiats, el cert és que és així. I alerta perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això.
14: Ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo. Os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. ¡Vámonos para arriba, mi gente!
0: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4. Vam parlar amb ell fa alguns mesos ja. És periodista, està treballant als Estats Units. El vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
15: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
0: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
15: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
0: Vas a dormir molt tard, tu, Jan, o no?
15: Doncs sí, sí, sí, he de dir que jo no sóc exemple de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
0: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
15: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
0: I dormim 8-9 horetes?
15: Em costa. Normalment començo d'entrar a l'oficina a les 9, llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, 7:30.
0: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
15: Sí, sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
0: Quan fa ara que hi ets, ja, a Nova York?
15: Doncs ara ja fa 8 mesos.
0: I t'hi quedaràs fins quan?
15: Un mes més, només.
0: Només un mes més, eh?
15: Sí.
2: I et fa pena o què, tornar?
15: Sí, sí, sí, em sap bastant greu, però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
0: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
15: Sí, sí, sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
15: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
0: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
15: Doncs mira, doncs si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús et diria que és més que de pel·lícula.
0: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre et quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
15: No, gens, gens. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble, perquè quan et venen a visitar sempre portes a la gent als mateixos llocs, a Times Square, a l'Estàtua de la Llibertat, que és molt xulo, però és molt turístic. I hi ha mil i un barris més xulíssims que són com el que veiem a les pel·lícules, però que si vinguéssim de turistes no vindríem.
0: Tens pensat tornar-hi d'aquí uns anys, d'aquí un temps, o no?
15: Sí, suposo, però suposo que ja com un turista més i no com a un neoyorquí més. Ara ja no,
0: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
15: Sí.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
15: Doncs sí, no ens hem enganyat.
0: No ens enganyis, no ens enganyis.
15: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja.
0: 8-9 mesos a Nova York, ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc, ja.
0: Sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York. Sí. Això ho podríem fer.
15: Sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
0: Clar, i tant.
15: I ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que ja ens han dit.
0: Escolta,
15: estarem a 38 graus aquí. Però
0: 38, eh? Un obre sota Central Park llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
15: Sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
0: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura i good morning, New York.
15: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Jan. Adéu.
15: Adéu.

0: Ser, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs teu-n'hi-do, avui... perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: No, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit
2: sí,
0: millor?
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. Oh. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia, hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona, i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol, i temperatura que es manté fins divendres, i després el cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament, aquests dies?
3: Raonablement bé. Es podria dir... Poc. Anava a dir, no sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, que anava a dir que eren dos despertadors. No,
3: això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.

0: Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
1: Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes, papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament, i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores. Però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
0: Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
2: Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones, que són unes xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot el típic de la misogínia, aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per avui, el que avui en dia diem empoderar o apoderar les dones. No?
0: I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
3: Podem parlar de textos fundacionals com pot ser doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de l'Olimpia de Gouges. L'Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà de la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
0: A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà en pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
3: Una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
2: A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més, en aquest cas, abans aconsegueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
0: Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric, doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
4: Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més que va conglomerar, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica... La historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable. És a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.

0: Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
1: Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista. Particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades. No? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931 en la Constitució Republicana.
0: En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
2: Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
0: Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais, sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
3: La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'estat republicà en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també... L'escola republicana també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més, moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment, una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
4: Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
5: Estimat diari, avui, mentre m'esteia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de la llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. M'he compromès a assistir a la propera manifestació. Una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble. Una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió. Poden considerar-me una dona temerària i imprudent. Però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades? Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
6: Clara, què fas?
5: Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
6: Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
5: És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
6: Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
5: El pare té les seves idees, però el món està canviant, Carlota. Les dones

0: A Norris, a tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
1: Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent asil de les monges oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les monges oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
0: La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
1: Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll doncs també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en l'educació de les dones i el que farà, no?, tot aquest discurs de patriarcal tan fort de que inculca el franquisme.
0: Aquesta repressió i les estructures socials i polítiques que relegaven les dones a l'àmbit privat i a les tasques domèstiques no impediran que també s'organitzin. L'Aitana, alumna de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre aquest període històric.
2: Com s'organitzen els diferents moviments feministes per continuar lluitant o reclamant els seus drets durant el franquisme?
1: El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra, o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili, podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, als barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o a viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
0: Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context, també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
3: Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense Twitters i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc etc.
0: Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos. és aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
1: Un dels lemes del moviment feminista, del feminisme de la segona onada, és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot

0: el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida al final, també sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
1: Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
2: Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
3: Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
4: Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
3: Què passa, iaia?
4: Que vas preciosa.
3: Gràcies.
4: Si et soc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
3: Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
4: Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
3: Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
4: Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també vaig lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
3: És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
4: No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
3: Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.

0: Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
1: Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
2: Ara que sembla que les dones han arribat a l'espai públic i vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etcètera, etcètera, sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, perquè sempre funcionem a base de models i, per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa. I si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?

0: El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món i de totes les condicions i circumstàncies possibles. Al programa d'avui hem parlat amb la Carlota Vidal Sánchez, historiadora i investigadora predoctoral per la Universitat de Barcelona, especialista en història contemporània i de gènere. També amb la Meritxell Ferrer Baldric, doctora en història per la Universitat Rovira i Virgili i experta, entre d'altres, en feminisme de la transició. També hem sentit les veus de Mercè Otero Vidal, catedràtica de llatí de la Universitat de Barcelona, especialitzada en feminismes i coeducació i encarregada de l'arxiu de Cala Dona. I també de Montserrat Jiménez Sureda, doctora en filosofia i lletres i professora titular d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora, entre d'altres, del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones, com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta, aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
5: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors pues, si plou nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com... dependre molt de factors que no depenen, vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturan, si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi hauran períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... dur en el sentit que no... vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... és molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... o jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia, a la girada de tornada, pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i tapar, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
4: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares.

0: Després de peix als animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el tron i al fons l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior. Fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
1: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra. Com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb, amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estàtum, un ofici, vull dir, feina d'ordinador, tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com, podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindria molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys... Sí, un parell d'anys, i tampoc és com... Vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Avinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però?
1: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això, i és com una xarxa superbonica, i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
0: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
1: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens passos, que també és com difícil, no? Un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps? Que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
0: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
1: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones salariades són també molt precàries, bueno, saps, és tot una roda. Bueno, no en tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causes, com tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit també des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laian Grill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
0: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
1: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor, perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment pues, aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
0: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
1: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, del cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú, pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars. Vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment, en tota la gent jove que hi ha al Pallars, la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com, evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... És també com... Entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe, pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això són al final qui s'enriqueix. És la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
0: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
1: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar, i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és una que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta cara d'altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí, treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines, pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut curros a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
0: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
1: Clar, jo crec que és, al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també amb, bueno, amb IA, això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui, pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop, pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
0: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre al Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. és la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
4: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia i esport de muntanya.
9: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
7: Salut Activa.
10: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
7: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Thank you.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Som
2: una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per on heu entrat vos? Ara compta l'Arnau.
2: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: Som una espurna de llum.
2: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: Si tu...
2: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: Si tu...
2: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
5: estat a l'alçada, que hem pogut una resposta que, malgrat que sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant...
6: Si tu...
2: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Arnau.
1: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
4: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies de Catalunya un any més col·labora com a tren oficial del Festival Cruïlla que se celebra els pròxims dies 8, 9, 10 i 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. El Festival Cruïlla sigui una experiència irrepetible basada en la música i acompanyada d'art i comèdia. Un cop més, el transport públic és el millor mitjà i el més sostenible per desplaçar-se fins al recinte i, en aquest sentit, els assistents al Cruïlla compten amb les parades de Rodalies de Sant Adrià del Besòs, R1 i RG1, Barcelona al Clot, R1, R2, R2 Nord, R11 i RG1 i l'estació de França, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, com les més properes al fòrum. En aquesta nova edició, Renfe continua facilitant el viatge a tots aquells espectadors que decideixin assistir a aquest festival emblemàtic de la capital catalana a l'aire lliure i davant del mar. Un festival que un cop més ha reunit en el seu cartell noms tan rellevants de la música com Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Garbage, Tudor Cinema Club, Suede, Joan Batista, Bomba Estéreo, René Rap i molts més. Aquesta col·laboració cultural respon al ferm compromís de Renfe per al desenvolupament de la cultura i la música a Catalunya. A més del Cruïlla, Renfe col·labora aquesta temporada amb els festivals més prestigiosos de Catalunya, com el Canet Rock, Festival Bars o Mar d'Estiu. Esperem que tota la gent que agafi aquests trens pugui arribar a temps a veure aquests concerts i no passi com sempre, que normalment els trens de Rodalies venen amb endarreriments. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
3: Hem iniciat un nou curs que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i és, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
2: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
3: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
2: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

explotat el Big Bang a dintre teu. I un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai. La brusca encesa d'un fotó dins el no-res antimatèria ha posat centre en el teu ventre, ha fulminat l'eterna espera i l'ha fet cosmos en dar-li llum. Una llum que en expandir-se i guanyar espai a la tenebra creix amb ànsia de distància i esquitxant tridimensió.

dintre teu i un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai.

0: Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
3: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
2: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
4: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació, però com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
2: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu, obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
4: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
3: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Els satèl·lits no només serveixen per predir el temps o orientar-nos amb el GPS, també s'han convertit en una eina imprescindible per entendre l'abast de les grans catàstrofes. Després dels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela, les imatges captades des de l'espai ofereixen una radiografia precisa de la destrucció dels danys. Edificis esfondrats, barris sencers afectats i infraestructures greument malmeses. A diferència de les fotografies preses des del terra, els mapes elaborats amb dades des del satèl·lit permeten comparar l'abans i el després gairebé de manera immediata. Mitjançant tècniques d'anàlisi d'imatge i intel·ligència artificial, els experts poden identificar quins edificis han col·lapsat, quins presenten danys estructurals i quines zones necessiten una intervenció urgent. Amb aquesta informació és clau per prioritzar els equips de rescat i distribuir l'ajuda humanitària on més faci falta. Les primeres estimacions indiquen milers d'edificis afectats, especialment a La Guaira, una de les zones més castigades pels sismes. En una emergència d'aquesta magnitud, cada hora compta, i disposar d'una visió global i més extensa del territori pot significar salvar vides. La tecnologia espacial sovint està associada amb l'exploració o la recerca científica, també és una eina que demostra el seu valor més humà. Des de centenars de quilòmetres d'altura, els satèl·lits ajuden els equips d'emergència a prendre decisions sobre el terreny, accelera la resposta internacional i documenta l'impacte real de la tragèdia. Quan la destrucció és massa extensa per veure-la des del carrer, la mirada des de l'espai es converteix en una aliada imprescindible per poder començar amb la reconstrucció. És dimecres 1 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà de Marata Folk amb Sabino, i després nosaltres tindrem aquí a l'estudi del Nou FM la regidora de Cultura, Bet Viella, per parlar sobre la gran final de la Lliga per la Llengua que es disputarà aquest divendres a la plaça de la Catedral. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori, i això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, on avui la Laura Serrat parlarà de la Fundació Daniel Sach i Núria Toneu, i ho farà amb la seva presidenta, la Núria Toneu. A 9:45 comentarem les piulades més destacades del dia de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme, on l'Enric parlarà de l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora del Museu Arxiu Tomàs Balvei. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits, avui des de la veu de Sant Joan, amb l'Isaac Muntades, que parlarà amb Raül Massanell del Llibre dels Comerços de Camprodon. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Vic ha dibuixat un nou carril bici que connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la ciutat. Ho fa amb un pressupost de més de 5.000 euros i amb un projecte més ambiciós que l'anterior, quan el 2023 ja s'havia projectat un carril bici que passava per l'Avinguda Olímpia. Andreu Jiménez.
2: Amb la voluntat de potenciar la mobilitat sostenible, l'Ajuntament de Vic ha aprovat tirar endavant el projecte que dibuixa un carril bici que connectarà el barri del Nadal i el Sucre amb el centre de la ciutat. El projecte inicial data de l'any 2023, quan el consistori va rebre una subvenció dels fons europeus Next Generation per desplegar la iniciativa. En aquest moment, l'equip de govern va creure convenient ser prudent i esperar per treballar un projecte més ambiciós. Ara, amb un cost de 554.000 euros i una distància de 2 quilòmetres, el carril bici es podria començar a desenvolupar aquesta tardor. Així ho explicava la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Vic, Esther Coma, al ple d'aquest dilluns.
3: La voluntat, sobretot, és connectar equipaments escolars, equipaments esportius amb el barri del Nadal i també doncs, amb les estacions de trens i d'autobusos i altres doncs, equipaments municipals, com també la residència del Nadal.
2: El projecte vol fomentar l'ús de la bicicleta amb un recorregut segur i agradable per als usuaris. Per a fer-ho, en el transcurs del traçat es millorarà l'asfalt, s'afegirà enllumenat i es planteja la possibilitat que el carril sigui bidireccional i segregat del trànsit, passant per espais verds i zones d'ombra. Sentim a Josep Pou, del PSC, Josep Anglada, de Som Identitaris, i la regidora no inscrita, Elisenda Carrera.
4: entenem que dona més seguretat i més tranquil·litat als usuaris, sobretot si volem que aquests usuaris siguin cada vegada gent més jove, que són qui han d'anar agafant l'hàbit i fent una ruta ciclable cap a escoles, per exemple. Entenem també que crea menys afectacions al centre de la ciutat a nivell de mobilitat i de trànsit.
5: Crec que l'alternativa aquesta que s'està posant, que connectarà el barri del Sucre amb el centre de la ciutat, que és un carril a més llarg del que estava previst, nosaltres el trobem molt encertat.
6: És un projecte que connecta equipaments de gran rellevància. Està bé connectar cíclicament escoles, universitat, instituts, zona esportiva i estació, perquè la intenció d'aquest projecte és donar continuïtat o adequar una xarxa ciclable que ja és existent.
2: La proposta va tirar endavant el ple amb l'abstenció dels comuns i el vot en contra dels copaires, que consideren que el carril bici envaeix en alguns punts voreres de vianants i obliga a pavimentar parcs. En parla Arnau Comajoan de la CUP i Arnau Martí de Vic en Comú Podem.
7: Vostès plantegen aquest carril bici sobre vorera, restant espai als vianants. A més, en el carrer Miquel Llor treuen l'espai més ombrívol i més proper al parc d'Occitània i als diversos parcs que creu aquest carrer.
8: Tenim encara dubtes i, per tant, jo crec que davant d'aquests dubtes i davant la possibilitat de poder-nos mirar bé el projecte i presentar possibles al·legacions, ens abstindrem.
2: El carril bici anirà des de l'escola Andersen, passant per l'avinguda Olímpia i el carrer del Nadal, baixant pel parc Joan Riera Rius i per la Micaleta Riera fins al carrer Pare Rambla, recorrent el Miquel Llor des del parc d'Occitània fins a les estacions de tren i autobús.
0: I la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places, que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Laia de Déu, una codinenca.
9: Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les Moreres. El projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA, Ana Coelho, Paisatge i Arquitectura, preveu la substitució de les Moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que el generava neguit per saber com poden afectar aquestes obres al seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit al carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
10: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1 milió d'euros que es volen gastar, és una animalada.
9: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
11: Que diguin el que diguin, la gent estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. Nova, sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
12: I tant. Això segur, que es veurà més gran.
11: Les aceres, els camins...
12: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí. Poder caminar de pla és un altre món,
9: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros amb l'IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona.
0: I el ple ordinari del mes de juny de l'Ajuntament del Cardedeu ha estat marcat per les intervencions de la plataforma d'usuaris del gimnàs municipal i de la plataforma Prou Sorteig, dos dels temes que han estat marcats aquesta recta final de la legislatura. Enric Rubió.
13: Així és, Ona, i és que des de la plataforma d'usuaris del Gindeu, el gimnàs municipal de Cardedeu reclamen una millora de l'estat de les instal·lacions esportives, que han arribat a uns nivells de decadència que tant treballadores com usuàries han fet dir prou ja fa mesos. Escoltem a una d'aquestes usuàries que va manifestar-se al ple.
14: Sí que ens han anat demanant si veiem millores, però és que, clar, totes les millores que hem vist una mica amb neteja, una mica amb material, són coses que per nosaltres no són millores, sinó són els mínims que ha de tenir el gimnàs, que havia de tenir el gimnàs, i que no tenia. O sigui, ningú es preocupava de que s'assolissin els mínims per poder dur un gimnàs.
13: Els usuaris del GIN10 han presentat més de 700 signatures denunciant la degradació de l'equipament. Tot i algunes actuacions recents de neteja i manteniment, consideren que només es servir per maquillar la situació i denuncien que els problemes han reaparegut. Davant d'això, han creat una comunitat de WhatsApp i un perfil d'Instagram per continuar recollint incidències i coordinar reclamacions.
14: Ara veiem que sí, que tenen intenció de que els hi continuem presentant les queixes, però sembla ser que canvis no gaires, almenys per ara.
13: Des del govern municipal han recollit les queixes i asseguren que responen a una manca de manteniment acumulada durant anys. Consideren que la solució passa per definir un pla estratègic que determini quin model d'equipament esportiu necessita Cardedeu, més que no pas actuar amb mesures improvisades.
15: Un punt de vista com a alcalde, el que fa falta en qualsevol instal·lació municipal o en qualsevol organització és que hi hagi un pla estratègic, és a dir, que sapiguem allà on volem anar. És cert que de moment hem pres mesures ja. Les mesures que hem pres són les pròpies de mantenir aquells aspectes de neteja d'instal·lacions i de maquinària que enteníem que era urgent, i això ja ens hem posat les piles.
13: Escoltàvem a Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu. Des del govern municipal i el ple també han intervingut la plataforma Prou Sorteig, el col·lectiu que va recordar que, malgrat que ja està construint una nova escola a Bressol al municipi, encara no hi ha una data prevista per la seva entrada en funcionament. Així doncs, un ple complicat. Segons la plataforma, més de 30 famílies de Cardedeu continuen sense plaça en una escola a Bressol municipal.
15: La resposta a el que ells demanen, aquest govern ja l'ha fet en les seves possibilitats, que és fer una nova escola bressol amb 7 places. I encara queden infants sense poder escolaritzar. No sé com ho farem. És a dir, està clar que hem de donar resposta, però aquesta resposta no és una resposta única des de l'Ajuntament. És una resposta que, lògicament, obliga a instàncies molt superiors, perquè un Ajuntament amb els recursos de Cardedeu no podem anar fent una escola bressol dissortadament cada 4 anys. Eh? Allò ens agradaria, però no pot ser així.
13: L'alcalde ha explicat que les obres de la nova escola Bressol estaran completament enllestides a finals d'aquest mes de juny. Tot i això, ha recordat que l'obertura del centre no depèn únicament de l'Ajuntament, ja que encara cal completar diversos tràmits administratius amb altres organismes, entre ells la Generalitat. Malgrat això, el govern municipal assegura que està treballant perquè tots els processos avancin al màxim i manté l'objectiu que la nova escola Bressol pugui obrir les portes entre els mesos de setembre i octubre.
0: El 90% dels incendis forestals que pateixen a Catalunya durant l'estiu tenen un origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Laia.
16: Una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de Forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
17: Es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
16: Al Vallès Oriental hem pogut conèixer una parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
17: Ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. També tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
16: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal, i és que els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre bosc durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc.
0: I la Cambra de Comerç de Barcelona-Osona va organitzar dilluns la jornada Com afecta la mobilitat a la teva empresa. L'acte va reunir empreses, experts i representants del territori per parlar d'una de les qüestions que estan més canviant dins les empreses. Andreu.
2: La mobilitat per a les empreses ja no és només una qüestió de desplaçaments. Les alternatives de transport, el temps de trajecte i l'accés als centres de treball van centrar el debat a la seu territorial de la Cambra del Comerç de Barcelona, a Vic. Durant la jornada es va posar en especial atenció les solucions de mobilitat compartida i les estratègies alternatives a la comarca. Marc Fijols és el gerent de la Factual.
18: La comarca d'Osona, doncs, no sempre hi ha una alternativa per anar en bicicleta, molt menys per anar en transport públic. Llavors, compartir cotxe, altres aspectes de gestió del vehicle privat, el vehicle elèctric, també el transport a la demanda és una solució molt comuna, i les empreses estan tirant cap aquí. Moltes ja s'estan posant, no?, en l'execució, en la redacció d'aquests plans de desplaçament. No només ho fan per complir amb la regulació actual, sinó que hi veuen aquest interès. Hi ha diversos interessos, no? Voler ser més sostenibles, evidentment, però també està molt relacionat amb aquesta captació, retenció del talent a través d'una mobilitat millor pels seus treballadors.
2: Un dels moments destacats va ser la presentació de casos d'èxit d'empreses del territori. Un d'ells va ser el de Transvernal, l'empresa dedicada a la logística i al transport d'animals vius, que ha iniciat l'electrificació parcial de la seva flota i ha instal·lat un punt estratègic dins la seva ruta per poder carregar els vehicles. Es va remarcar que aquest canvi ja no és una opció de futur, sinó una necessitat actual per ser competitius.
0: I aquest estiu Can Grau torna a obrir les portes per convertir-se un any més en un refugi climàtic cultural. Del 6 de juliol a l'1 d'agost l'espai es transformarà en un punt de trobada on la cultura i la convivència seran protagonistes. Andreu.
2: Can Grau tornarà a convertir-se aquest estiu en un punt de trobada per a la cultura. Del 6 de juliol a l'1 d'agost les tardes de dilluns, dimarts, dimecres s'ompliran d'activitats amb una nova edició de l'estiu a Can Grau. Una proposta que combina art, pensament crític i també a activitats familiars. La programació inclou 14 activitats culturals entre mostres obertes d'artistes i companyies, tallers familiars, presentacions de llibres, concerts i converses. Sentim a Roser Montaner, de Cardan Cultura.
19: Són mostres obertes de processos creatius, mai en cap cas són espectacles acabats, mostren el punt en el que estan de l'estructuració de la seva peça, testegen amb el públic com està sent l'evolució d'aquest procés creatiu i si han de canviar algunes coses o no.
2: L'oferta es completarà del 17 al 24 de juliol amb les residències de creació inclusiva. A la segona edició del projecte, per primera vegada, conviuran escriptores i artistes d'arts escèniques en un model que vol facilitar la creació sense renunciar a la conciliació familiar. Marc Carrera, de Polen Edicions.
20: És un salt

0: Cordera i Empar Moliner.
1: I el Festival de Música de Ripoll proposa 9 concerts per aquest estiu i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
2: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 5 de juliol fins al 15 d'agost, se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici, amb un aforament de 200 persones, que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
3: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un que hem de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
2: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una 70ena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Amb el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructurarà el concert i la novetat que tindrà.
4: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano, que li diuen Dolors Luzano, que farà principalment música de Delibes, per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
2: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
5: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
2: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.
1: I el 37è concurs d'interpretació musical de Ripoll estrena un nou concurs d'orga, Isaac.
2: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments, piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
3: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
2: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
3: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol, a vegades són un, a vegades són dos, en aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
2: L'endemà seran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.
1: I acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
6: Casa Terradellos us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pepa Costa, bon dia.
7: Hola, bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Ja estem ja mitja setmana. Comença el mes de juliol i ho fa amb pocs canvis meteorològics. Segueix aquesta situació d'anticicló, tenim un anticicló cap a les Açores, potent, molt potent, el típic anticicló de les Açores, que impedeix que puguin avançar les pertorbacions cap a nosaltres i que fa que l'estabilitat sigui la gran protagonista. Pocs canvis el dia d'avui.

0: potser les temperatures han baixat una mica aquesta nit. Segurament no poca gent ha notat aquesta baixada. I durant el dia d'avui també baixant una mica les temperatures. Moltes màximes, al voltant dels 30 graus, les que tindrem el dia d'avui. Més coses a destacar. A la tarda poden créixer algunes nuvolades. Ahir també havien de... Ahir van créixer, però al final no es van desenvolupar amb suficient força perquè hi hagués tempesta. Però aquesta tarda, en principi, sí que poden créixer més força i caure alguna tempesta a la zona del Pirineu. Seran molt puntuals i deixaran poca quantitat de precipitació. A partir d'avui les tempestes ja aniran molt a menys i les temperatures començaran a pujar. Per tant, aprofitem el petit respir d'avui, la petita baixada de temperatures que tindrem avui, perquè a partir de demà i sobretot el cap de setmana les temperatures tornaran a enfilar-se i de valent. I no hi haurà cap canvi meteorològic. Continua aquesta situació de tranquil·litat i d'anticicló i de sol i de poques tempestes a les tardes. Esperem que això canvi, que les tempestes comencin a aparèixer, perquè ja convé una mica remullada en el territori. Moltes gràcies i bon dia. Adéu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres us tornem a recordar aquí des del Territori 17 que el 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà a Barcelona. El 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o també al Baix Llobregat. L'endemà, en l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses a les comarques del Ripollès i també la Cerdanya. Per consultar les restriccions i itineraris alternatius podeu consultar gent.cat/tour2026. Nosaltres, després de publicitat, a 9:45, l'Enric Rubio parlarà de Marata Folk amb Sabina i després nosaltres tindrem aquí a l'estudi del 9FM la regidora de Cultura Bet Piella per parlar sobre la gran final de la Lliga per la Llengua que es disputarà aquest divendres a la plaça de la Catedral. Després serà el torn dels Solidaris, on avui coneixerem la Fundació Daniel Sa i Núria Toné. Ho farem amb la seva presidenta, la Núria. Després comentarem les piulades més destacades al dia i el programa l'acabarem amb el Lletra Ferits i també parlarem de turisme amb l'Enric i l'Isaac. Però tot això després de publicitat.
3: Per on heu entrat vos ara, compte l'Arnau?
4: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i, com sempre, aquesta estoneta la dediquem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
1: Com es presenta aquest dimecres?
2: Aquest dimecres 1 de juliol, bé, amb ganes.
1: És fort, eh? 1 de juliol...
2: Jo com... no era conscient avui que era juliol, ja.
1: Abans comentava...
2: Bé, al principi del matí, sí, quan he vist que, com que ja han pujat una mica els preus de la benzina...
1: Cert.
2: Ho he notat, però després he arribat aquí i encara pensava que estàvem a juny.
1: Vas aprofitar ja per posar benzina?
2: No, perquè tenia el cotxe bastant ple.
1: Jo ho vaig aprofitar.
2: Però si l'hagués tingut més buit, sí que hagués anat.
1: En fi, puja la benzina, pugen totes les coses, però bé, segueixen les portades dels diaris. Com sempre, començarem per la portada de La Vanguardia.
2: I que avui l'actualitat, La Marca, doncs, ahir es va acabar el termini per aquesta nova regularització d'immigrants i el que hi hagi més, el Suprem obre la porta a dur la regularització d'immigrants al Tribunal de la Justícia de la Unió Europea. El Tribunal qüestiona que respecti el dret europeu mentre el govern accelera l'aplicació. Mm. I pel que fa a la imatge, en el cas Endic, un dels casos més mediàtics i que també, doncs, evidentment hi ha molt... Hi ha molt enrenou en aquest cas i és molt cridaner.
1: I també hi ha molta especulació de si...
2: Correcte.
1: De què va passar, no?
2: De què realment va passar. I ahir, doncs, van a judici, van anar a declarar com a testimonis la terapeuta dels Endic, que va diluir les sospites. Mm-hmm. El jutjat de Martorell, que investiga, doncs, la mort d'Isaac Endic, ahir va durar una jornada amb molta expectació pel pas d'alguns testimonis, especialment de Maria Júlia, que és la persona de la foto, la terapeuta d'Endic i el seu fill. I bé, doncs, la terapeuta va respondre durant 3 hores a totes les preguntes sobre la relació que hi havia entre pare i fill i, doncs, va sortir sense cap càrrec. Per tant, bé, va declarar i això, a veure com evoluciona aquest cas, que hi ha molt mòrbul darrere per...
1: Exacte.
2: Per ser qui són.
1: Seguim ara per la portada del diari Aro.
2: El Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. El Tribunal obre la porta a la justícia europea amb una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. I pel que veiem, el titular, la imatge destacada del diari Ara, doncs, ens han desplaçat fins a Sud-àfrica, que estan havent-hi diverses protestes i sobre l'escalada xenòfoba al país africà, perquè el grup anti-immigració March en March i el partit de l'oposició Action SA van fitxar ahir com a data límit perquè els immigrants irregulars abandonin Sud-àfrica, on des de fa setmanes han imposat un clima de violència xenòfoba. I a la imatge, doncs, es veu amb diversos manifestants en contra d'aquestes mesures que vol aplicar el grup d'anti-immigració i el partit de l'oposició.
1: Doncs ara, Andreu, seguim per al periòdico.
2: Que el titular és: urbanitzacions de Barcelona inhabitables sumen gairebé 2.000 llicències d'obra. La Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen serveis com a subministrament d'aigua, asfalt o clavegueram. I a la imatge destacada, doncs, ahir es va fer l'acte d'entrega de la medalla d'or a l'arquitecte Sobre de Moura a la Sagrada Família. I bé, doncs, el que llegim és la Sagrada Família de Premi, la típica foto de gala on tothom es posa i amb la Sagrada Família de fons.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la del Punt Avui, que què hi diu la portada?
2: Som 8,2 milions. La Catalunya que ve a debat. El creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entimen les costures i posen a prova els recursos i serveis públics. Mm-hmm. I bé, doncs, la imatge es veu com així desenfocada, gent passejant, i bé, t'ho marquen molt clar, Punt Avui. Sempre diem que són molt il·lustratives les seves portades,
1: sí,
2: i molt
1: sí,
2: gràfiques, i avui un dia més així ho fan.
1: Correcte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, el titular.
2: Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats. Els ultres endureixen la seva posició després de les crítiques de Feijóo amb la llei dels nets i reclamen a la Junta Electoral que veti el dret a sufragi postal de 2,7 milions d'espanyols. i a la imatge doncs, es veu a defensors del dret de la ciutadania celebrant ahir la decisió del Tribunal Suprem.
1: Mm-hmm. Ara seguim, Andreu, per la portada del Mundo.
2: Que avui obre en portada, Moncloa llença la regularització express per anticipar-se al Tribunal Suprem. Agilitza la gestió de les sol·licituds per donar permisos de residència abans d'una possible paralització judicial. Admet que les seves previsions han estat desbordades i demana voluntaris per resoldre els més de 1,3 milions d'expedients. Recordem, en teoria s'havien de regularitzar mig milió d'immigrants i les xifres doncs, ja hem vist que l'han superat, pràcticament l'han triplicat. I a la imatge destacada aquí veiem és el president de la Junta d'Andalusia, on ahir Juanma Moreno va estar investit i bé, Juanma no vol cedir el mateix que els altres i no cedirà. Això perquè Vox per ara ha votat en contra i això posa una data de repetició electoral que seria el 25 d'octubre. Per tant, a veure si hi ha pacte a Andalusia o si han de tornar a anar a les eleccions, ja que el Partit Popular necessita els vots de Vox. Mm-hmm.
1: Seguirem ara, Andreu, per La Razón.
2: La sanitat només es transforma escoltant els sanitaris. Ahir La Razón doncs, va acollir la celebració de la 15a edició dels Premis a la teva salut en un multitudinari acte on van assistir més de 800 persones i la foto és
1: doncs
2: la típica d'aquest acte on es veu allà la gent a la seu de La Razón doncs, fent la foto de família en aquesta conferència, acte barra, com se li vulgui atribuir aquest acte.
1: I, Andreu, acabarem el repàs de portades per la de l'ABC.
2: Bé.
1: Una imatge que, com sempre, hem volgut donar a la volta en
2: sí,
1: un tema.
2: La regularització d'immigrants. El titular que llegim és la regularització de Sánchez atrau immigrants des de tota Europa. La policia detecta que les màfies han aprofitat aquests mesos la llibertat de l'espai Schengen per lucrar-se dels sense papers que volen legalitzar la seva situació a la Unió Europea a través d'Espanya. I la imatge, doncs, evidentment, és la de Pedro Sánchez ahir a la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania després de que acabés ahir aquest pla de regularització immigrant express que ha dut a terme el govern aquests últims mesos. Mm-hmm.
1: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:15. I després de repassar les portades, ara parlarem de festivals. I és que arriba un dels més especials i estimats de la zona de la Planta Alta del Vallès. Petit format i defensa de la terra, no, Enric?
3: Doncs sí, Iona, així és. És que sabeu allò que deien els llibres d'Astèrix i Obèlix? De tota la Gàlia està ocupada. Tota? No. Doncs el Vallès, en comptes d'un poblet gal, i tenim Marata, coneguda per defensar la terra, qui la treballa i també qui la cuida, però també la cultura. Un petit reducte que, entre moltes altres coses, és l'indret on es fa el Maratafolk, que ja em permetreu el comentari, com sempre dic, però és que és una reunió la bona gent de la comarca, al meu parer. I igual que en totes les anteriors edicions, i sota la flamant històrica pancarta de No al Quart Cinturó, gràcies, Marata, per tant, s'hi farà una programació de luxe amb Borja Penalba i Meritxell Gené a les 8, amb la ja característica posta de sol per darrere l'escenari, que de fet ja voldria Canet Rock, segur que s'ho va copiar, i Germà Negra a les 22 hores per iniciar una nit per recordar. Així que avui tenim amb nosaltres a la Sabina Vidal, membre de l'organització del Maratafolk. Benvinguda, un plaer tenir-te als estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu. Com estàs?
4: Bon dia, Enric. Sí?
3: I tant.
4: Bé, esperant ja recta final aquests 15 dies que queden per acabar de preparar tot el que és Festa Major i a punt pel Maratafolk.
3: A veure, Sabina, què té Marata, que tant adorem tots els que la coneixem i que tant defenseu aquells que la viviu i feu possible com a poble, ja?
4: Ho has dit tu al principi, m'ha agradat molt. Som com la Gàlia de l'Astèrix i l'Obèlix. Ens mantenim tots, estem molt units, és un poble molt unit, tot i que cadascú té les seves diferències, però treballem molt en equip i hi ha una comunitat molt maca darrere.
3: De fet, crec que sou un exemple de la feina ben feta, no? Abans d'entrar en matèria, amb l'edició d'enguany, explica'm un xic més com us organitzeu i com feu possible aquest esdeveniment al Maratafolk.
4: El Maratafolk ja comença al principis d'any mirant quins grups volem, a on ens arriba el pressupost, perquè aquest és un tema molt important, els pressupostos, i a partir d'aquí comença doncs, aquest petit grup a anar treballant, anar buscant propostes, una altra trobada, vale, tenim aquestes propostes, anem veient, mirem proveïdors ja per, de begudes, de menjar, de cara ja tota festa major, no només Maratafolk, perquè ja que fem tot, doncs fem tota la gran compra de begudes i menjar, i llavors ja a la recta final, doncs, muntar la barra, que vingui l'Ajuntament, en aquest cas de les Franqueses, a muntar-nos l'escenari, però sí que el que és barra, il·luminació, ho fem nosaltres, ho fem els veïns.
3: Perquè així direm unes xifres que la gent llavors es donarà compte del que arribeu a fer. Quanta gent calculeu que ve aproximadament al Maratafolk?
4: Nosaltres calculem que tripliquem la població de Marata, per tant ens anem cap a uns 500... unes 500 persones que vindrien.
3: Perquè quantes sou a Marata?
4: 160, 180, no és allí, no sabem exactament, no ens hem dedicat a comptar-los, però som això, unes 60 masies i uns...
3: És a dir, que gran part del poble està volcat d'alguna manera en l'organització d'una forma o una altra, no? Entenc?
4: Exacte, qui no està a barra està posant cadires, qui no està posant cadires ha vingut el dia abans a netejar espais, o ha vingut prèviament, o ha anat a comprar, o ha portat idees, o ha tallat les fustes per fer la barra. És a dir, tothom té el seu granet de sorra, tothom li aporta i tothom està allà.
3: Aquest sentit de comunitat, d'alguna manera, que un poble com Cardedeu en treu molt pit ara, però és que Marata sempre ha estat així, no és una cosa que ara estigui de moda, sinó que sempre l'ha portat al llarg del temps, no?
4: Si volem ser qui som, ens hem d'unir i defensar el que som, perquè si a la que mínima que obrim portes ens destrossaran, i és el que no volem. Ja ni de territori ni de com som com a comunitat i com a poble.
3: I tant que sí. Escolta'm, Sabina, ara sí, edició de luxe, no? Repeteixo com totes, però és que taleta amb el que porteu enguany. O sigui, la plaça plena, no el següent.
4: Esperem que sí, que la plaça estigui plena. Tenim moltes ganes que torni a venir en Borja Penalba, aquest cop acompanyat de la Meritxell Jané. L'espectacle és espectacular. Em record a tota la cançó... amb tota la cançó... Llavors, seguit de la botifarrada a les 10, que ja és mítica, està instaurada i que no la volem perdre mai, la botifarrada a les 10 del vespre per sopar, i després a mitjanit, que venen de l'Empordà, de l'Estany, a Germà Negre, amb moltes ganes que aquest any sí que els podem tenir.
3: I tant, de fet, per qui no hagi vingut mai, això que expliques, Sabina, no és només música, que evidentment és el pilar central, sinó que és també sopar a la fresca, no? És un impàs, sí, entre un grup i l'altre. Ja s'ha trencat el gel amb el primer grup i és un punt de reunió, no?
4: Exacte, el sopar és un moment molt de trobada. Ho diem sempre, a Marata sempre hi ha un sopar, un dinar, a qualsevol acte que fem. Per tant, per festa major, a part de la botifarrada al Maratafolk, sempre hi ha àpats.
3: I tant. De fet, hi ha taules i cadires per poder-se assentar, però també qui vol es pot assentar pràcticament al mig de la carretera, perquè recordem que Marata són tan xulos i tan xules que la carretera principal, l'única carretera que hi ha, es talla a l'inici i al final del poble.
4: Però no és una carretera,
3: és un camí asfaltat.
4: És un camí asfaltat que tothom li diu la carretera de la costa, la carretera que uneix C-17 amb la zona més CD-60 cap al Maresme. És un camí veïnal i tenim la gran sort de poder-la tallar ja per seguretat, perquè ens hi passen molts cotxes i amb molta, molta velocitat, i és un perill. Llavors també és xulo que en aquell espai puguem muntar taules i cadires i recuperar el que és nostre.
3: Aquí està, d'alguna manera, defensar els espais públics, no?, d'alguna manera, que tantes vegades oblidats, això antigament es feia molt, inclús les festes de barri, tothom treia taules, cadires al mig del carrer, és una cosa que s'ha perdut i crec que és un símptoma d'ADN, també un tret característic d'aquest festival, no?
4: Exacte, ens agrada molt ocupar l'espai i que tot formi part de la festa.
3: De fet, més que festival, potser, a títol personal, gairebé descriuria el Maratafolk com un punt de trobada. A mi personalment em passa que em trobo gent que estimo dels pobles dels voltants i que per aquelles coses de la vida no veus i sempre te'ls trobes aquí, no? Hi ha com aquests grupets de cada poble, com passava antigament amb les festes majors, que tenies el grupet de cada poble, i que any rere any veus les mateixes cares, amb noves, evidentment també, però les mateixes cares aquí.
4: Això és cert, i sabem que de diferents pobles que s'han anat trobant al Maratafolk han sortit relacions molt maques d'amistat, i és el punt de trobada. És un punt de trobada de l'inici de festes majors a nivell de comarca. Per molt que hi han començat altres festes majors, però en aquest sentit és tret de sortida també de moltes altres.
3: I tant que sí, una d'aquestes portes a l'estiu, a tot el que ens espera ara. Escolta'm, què ens aportarà cada un dels músics, músiques, grups que vindran aquest any?
4: Jo crec que tots aportaran molta màgia, molta reivindicació, perquè el Maratafolk també és un punt de reivindicació de territori, per tant, i molta joventut. Dintre de tot també un punt de jovent que també ens agrada i esperem que ben aviat també s'emportin nous premis.
3: De fet, ara ho dius, eh? Punt de reivindicació, Maratta sense reivindicació no s'entendria en cap dels casos, oi?
4: Exacte. Maratta som... És que som el poble de l'Astèrix i l'Obèlix. Sí. Reivindiquem tot el que sigui possible. No el quart cinturó, no a les macro esplanades de plaques, no... No a tot, però sempre constructius.
3: I tant. De fet, fem un sis, però en el quart cinturó els històrics se'n recordaran, però va haver més rebombori, podríem dir, a Maratta, que per qui no ho conegui, pensarà, quan passi, que és quatre masies allà, va haver més rebombori aquí que en grandíssimes poblacions per on passava el quart cinturó. És a dir, de fet, jo tenia 2 anys i anava a cavallet de la meva mare, però va haver una moguda grossa i sempre ha estat aquí al costat de la pagesia, al territori, però com dèiem, també de la cultura, no? D'alguna manera, la pedagogia, no?, que hauria d'envoltar una societat.
4: Exacte.
3: I escolta'm, què demanaríeu a la gent que us visiti enguany? Com pot col·laborar, participar, feu venda de samarretes? En aquest cas tu ara em portes una. Jo avui no l'he trobada, l'anava a portar i no l'he trobat, però de quina manera us pot ajudar? Què demaneu al públic d'alguna manera?
4: Que continuï venint, continuï gaudint de la festa, que convidi a les persones properes a qui vulgui a venir, més enllà del Maratta Folk, és a dir, tenim més dies de festa major, però Maratta Folk ens fa molta il·lusió perquè és com l'inici de tot, venir, passar-s'ho bé, tenim samarretes, tenim les botifarres, tenim la barra, tot és benvingut. Sempre amb seny, això sí.
3: I tant que sí. Escolta'm, estem parlant de Maratta Folk, però ja per acabar, festa major, què ens pots dir també? Una miqueta del que hi haurà.
4: Seguim amb la nostra programació tradicional, el teatre. Aquest any hem afegit un espectacle de màgia el dia previ del Maratta Folk, els jocs infantil, el cross popular la següent setmana, més teatre el següent cap de setmana, la nit quilòmetre zero amb hamburgueses de Maratta, perquè són locals, l'Enric Font, un monòleg del senyor Boigas, i tanquem el diumenge següent amb l'expulsada del nostre ball tradicional, el ball del Capgròs. Prèviament hi ha hagut la missa i a la nit les havaneres amb el ron cremat per tancar festa major.
3: Fantàstic. I escoltareu les nostres oients a teatre. I és que si fos proporcional, no?, per volum d'habitants, a Carreu n'haurien de tenir potser 150 de teatres, no?, perquè hi ha un teatre i ben fet i ben mantingut i sempre ha tingut moltíssima vida aquest teatre del Maratta Folk. Ai, del Maratta Folk de Maratta, disculpeu. Escolta, Sabina, com sempre, se'ns acaba el temps, però recordem, no sé ni si ho he mencionat, que m'he envalentonat, data, hora, tot.
4: El Maratta Folk, que és el 18 de juliol, aquest any és fàcil de recordar, i comencem a les 8 del vespre.
3: Doncs res, quedeu totes emplaçades, un lloc fantàstic. Sabina, moltíssimes gràcies per estar aquí. Ens veiem segurament quan vingui a buscar els tiquets i per agafar alguna samarreta més. Gràcies per la feina que feu i intenteu gaudir molt, tot i l'estrès i l'energia que hi haureu de posar la mateixa nit.
4: Gràcies a vosaltres.
3: A reveure.
4: Adéu.
1: Minuts de 3:15. Doncs la Lliga per la Llengua arriba al seu desenllaç aquest divendres amb la gran final aquí a la plaça de la Catedral de Vic. Després de mesos de reptes lingüístics, 8 equips es disputaran el títol en una jornada que combina llengua, cultura i entreteniment. Des d'aquí del 9TV es podrà veure també la final en directe, també per la xarxa Més i per el 99.cat a les 9:30. I per parlar de com anirà aquesta gran final, ja tenim aquí amb nosaltres a la regidora de Cultura, Bet Piella. Bon dia, què tal?
5: Hola, bon dia a tothom.
1: Preparada per la gran final?
5: Sí.
1: Per començar, per la gent que no sabia què és la Lliga per la Llengua, explica'ns una miqueta quin és el seu funcionament i quina és la dinàmica i també doncs, què es disputarà aquí divendres a la plaça de la Catedral.
5: Doncs sí, és una iniciativa de la Regidoria de Llengua de l'Ajuntament de Vic i aleshores el que vam decidir és que havíem de fomentar el català entre totes les accions que hem fet des del 23 que vam crear la regidoria, doncs n'hem fet de tot tipus a nivell intern, amb clàusules lingüístiques, hem fet molta feina a nivell d'ús del català i sobretot de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants, en aquest cas dels biguetans i biguetanes, però ens va semblar que havíem de fer també alguna cosa lúdica, atractiva, perquè el jovent s'enganxés a l'ús de defensa de l'ús de català. I aleshores ens vam inventar aquest concurs, que n'hem dit Lliga per la Llengua, perquè vam començar el setembre, de setembre a desembre, vam fer la branca escolar, és a dir, tots els alumnes de quart d'ESO de totes les escoles i instituts de Vic van competir entre ells amb reptes lingüístics, amb refranys, amb músiques, amb lletrejar. Vam anar escola per escola i de tot aquest diguem, tota aquesta eliminatòria, en van sortir dos guanyadors. Van sortir dos guanyadors que van fer una gran final el 10 de desembre a l'Atlàntida amb tots els alumnes de quart d'ESO de Vic, i van sortir aquests dos grups guanyadors que ara passen a la gran final i hauran de competir amb els guanyadors de l'altra eliminatòria, que és l'eliminatòria popular. Vam fer una crida a partir del febrer a AFAs, famílies, centres cívics, a grups d'amics, grups d'amigues, perquè també s'apuntessin a la Lliga per la Llengua, i aleshores d'aquesta eliminatòria de la branca popular també n'han quedat sis guanyadors, dos grups de la colla del Merma, dos grups de la colla del Nen, dos grups de la colla de la Vella, i aquests sis més els dos de la branca escolar s'enfrontaran, com deies, aquest divendres a la plaça de la Catedral en una gran final que retransmetrem en directe pel Nou TV, però anirà acompanyada de concerts amb el DJ Capde i el DJ Mont, que són aquests DJs que van fer el remix del Coti per Coti, que van ser escoltats per tants milions de persones, i aleshores hem fet aquesta qüestió, no? La final de la Lliga per la Llengua, en què hi haurà tots els grups participants. Animem que els grups portin molta claca, també vam veure ja les eliminatòries, va ser molt divertit. És un concurs que té la mida justa de nivell, és a dir, és un nivell correcte de català, just perquè sigui agraït per tothom, que tothom el pugui seguir, però evidentment hi ha competició, i aleshores veurem qui és el millor d'aquests grups i veurem qui s'emporta els premis, que són molt interessants. El primer és un viatge a Mallorca, tot pagat, viatge i allotjament. El segon és un viatge al Delta de l'Ebre, i el tercer un vol amb globus per la comarca d'Osona.
1: No sé si la participació respon a les vostres expectatives. No sé si esperàveu tanta participació. Com ha anat aquest tema?
5: Clar, pel que fa a la branca escolar, va ser senzilla en el sentit que nosaltres ens vam desplaçar a les escoles i instituts i van participar totes les escoles i tots els alumnes de quart d'ESO, i per tant va ser fantàstic. La veritat que vam agrair molt la disponibilitat de les escoles i dels professors, perquè es van implicar moltíssim. Pel que fa a la branca popular, vam fer la crida des de la biblioteca, des de l'Ajuntament, i sí que es van apuntar molts grups, però ens agradaria que se n'apuntessin més, perquè la Lliga per la Llengua tindrà una segona edició a partir del curs que ve, i per tant aquest any és hem plantat aquesta llavor. Veiem que funciona, veiem que és molt divertit. Jo convido tothom a venir a la plaça de la Catedral, perquè ho fem de manera molt professional. Veureu que hi ha un jurat, ho fem amb un format molt televisiu perquè sigui atractiu per tothom, i per tant jo crec que pot ser molt divertit, molt lúdic, i a més estem contribuint a la defensa d'aquesta nostra llengua, que està en un punt delicat d'inflexió, i per tant hem de fer tot aquestes accions i moltes més per intentar defensar-lo. De fet, aquesta iniciativa ha estat molt ben valorada, perquè és així com una mica diferent, i aleshores la vam anar a explicar fa una setmana en un fòrum de Plataforma per la Llengua. Ens van convidar com a ajuntament per anar a explicar aquesta iniciativa i per intentar, si és possible, replicar-la en altres pobles i ciutats.
1: I així serà? És a dir, vau tenir bona rebuda pel que fa a la gent, sí?
5: Vam tenir molt bona rebuda, tothom li va semblar molt interessant que hi hagués aquestes dues branques, la branca escolar i la branca popular, i aleshores, com que ho rematarem amb aquesta gran final el divendres, presentada per el televisiu Roger de Gràcia, això també ens hi ha ajudat, perquè s'ha mogut la publicitat per xarxes, doncs creiem que sí, que és molt replicable. Nosaltres estem disposats a anar-ho a explicar a qui sigui, per tant ens encantaria fer una Lliga per la Llengua que fos de tot el país i hagués la gran final del país, i tant que sí.
1: És una miqueta, em recorda com el Gran Dictat, no? Una mica aquesta idea d'aquest concurs així televisiu amb reptes lingüístics.
5: Sí, el que passa que el Gran Dictat es basava molt en reptes, sobretot pel que fa a lletrejar paraules. I aleshores les nostres proves són una mica diferents.
1: Per exemple, quines proves són?
5: Doncs són unes proves de fer com el penjat i descobrir un refrany. Aleshores els grups han de dir lletres, i qui sap el refrany primer ha de xiular amb un xiulet i dir el refrany. Hi ha altres proves, doncs, de detectar calcs lingüístics, o detectar paraules, que anglicismes que fem servir de manera molt habitual i que en canvi tenim la paraula catalana i està en desús, i per tant s'ha de detectar en una frase quin és aquest anglicisme i com s'hauria de dir en català. Hi ha cançons catalanes, hi ha música catalana, perquè així també animem una mica l'ambient, i s'ha de completar la frase o la cançó. Hi ha moltes altres proves, totes molt lúdiques, molt atractives, perquè el concurs sigui divertit pels qui participen, però sobretot també pel públic.
1: I em vol sonar, no sé si m'equivoco, que també en aquesta gran final el públic també tindrà una part important, és a dir, també participaran en la gran final?
5: Sí, d'alguna manera participarà, no puc desvetllar la sorpresa, però sí, per nosaltres és molt important. Penseu que hem triat la plaça de la Catedral justament perquè és un lloc icònic de la ciutat de Vic, molt adequat per tenir com una grada natural, que són les escales, però el que ens agrada és que vingui públic, animar els grups, que vinguin amb atrets, o diguem, amb merchandatge, amb samarretes, amb pancartes. Sabem bé que hi ha algun grup que s'ha mogut molt i per tant animo la resta de grups també a moure's, però encara que no coneguis ningú del grup, val la pena venir, perquè després de la Lliga per la Llengua, de la gran final, hi haurà aquest concert, com deia, del DJ Cap i el DJ Mont, que ens faran un gran espectacle, això sí que està assegurat, i per tant hi haurà música, llengua i en general cultura, que és el nostre pal de paller.
1: També et volia demanar pel tema de la branca escolar, no sé si t'ha sorprès la implicació dels alumnes, si ells mateixos s'han sorprès amb el fet d'ostres, que potser han descobert nous refranys, potser, no sé, han millorat alguna miqueta la seva manera de parlar. No sé si això ho heu parlat, ho heu notat.
5: No ho hem parlat en detall, però jo crec que el que pensaven que podia ser una iniciativa allò, ai, quin
1: com
5: pam,
1: avorrida, no?
5: Ara
1: no,
5: aquests què volen, aquests de l'Ajuntament amb el català, i què vol el meu professor, però no, perquè el professor ha tingut la capacitat i professora d'implicar-los molt, realment es veia que disfrutaven, que gaudien, i segur que els ha quedat alguna cosa, perquè recordo la gran final de l'Atlàntida, doncs que hi havia algun refrany molt curiós que alguns sabien, els altres no, ara segur que sí, el senten i el tornen a el poden fer servir. Ho vam fer de manera molt lúdica i anàvem a les escoles i fèiem com un sorteig així tipus Champions, amb les de futbol, amb les boles. A la gran final anaven tots els membres del jurat i els presentadors i presentadores amb gorra. Tot va ser molt lúdic, perquè ho hem de fer així pel jovent, ho hem de fer atractiu, si no és un avorriment. I aleshores jo crec que els queda un bon recurs de boca, i l'any que ve hi tornarem amb els de quart d'ESO i amb aquests professors tan implicats, que al final són la clau. Si el professor està implicat, té capacitat doncs d'encoratjar els alumnes a participar-hi i a passar-ho bé.
1: Pel que fa als membres d'aquests del populars, no? Els equips són d'edats diverses, és a dir, grans, petits, és homogeni, com va?
5: La nostra idea inicial era que els grups fossin formats per gent de diverses generacions, és a dir, que hi pogués haver una àvia, una persona adulta, un nen petit, una jove, però al final s'han creat de manera natural, i aleshores hi ha grups d'amigues jubilades, per exemple, hi ha grups d'amigues més joves que es van conèixer a la facultat, com és el meu cas. Hi ha grups d'amics, hi ha professors, hi ha alguns professors d'alguna escola, d'algun departament de llengua, que han format el grup i realment són uns dels que han arribat a la final, perquè estan molt, molt preparats. Hi ha tota mena de grups, i és això el que ens agrada, que hi hagi molta diversitat, i per tant això, animo a tothom l'any que ve tornar a fer un grup, a tornar-hi a participar. És de veritat una competició molt amable, molt divertida. Quan estàs en allà competint no tens la sensació d'estar ni contra ningú, és a dir, és tot divertit, rius i aprens coses molt curioses, i l'ambient de veritat que és fantàstic, i ara ho rematarem aquest divendres amb la gran final, que espero que també estigui molt bé.
1: Per tant, entenc que si funciona aquesta edició, pot ser un format que ja estigui consolidat inclús en la programació de Festa Major de Vic, potser?
5: Sí, totalment la idea. De fet, ens vam inventar la Gran Lliga per la Llengua a partir d'una idea que era que volíem fer alguna competició de llengua a la Festa Major, i aleshores vam dir, en lloc de fer-ho només durant la Festa Major, fem-ho durant l'any i la final que sigui a la Festa Major. Per tant, sí, això quedarà consolidat, segur. El que convé és que sigui un dels actes doncs més participats, o dels més participats, i així cada any doncs s'anirà consolidant, i com deia, si després de l'èxit de Vic es pot replicar a altres pobles i ciutats, que com a país puguem fer un concurs d'aquestes característiques a totes les festes majors, per exemple, seria molt bonic.
1: Sí, llavors potser inclús ja a gran escala es podria fer una gran final amb diversos municipis.
5: De tot
1: municipis.
5: El país, exacte,
1: sí,
5: seria
1: xulo.
5: Fantàstic. Sí.
1: Doncs Bet, moltes gràcies per explicar-nos aquesta gran final per la Lliga de la Llengua. I com sabeu, just recordàvem, des d'aquí al 9TV, també per la xarxa Més i el 99.cat, es podrà veure en directe aquesta gran final, amb aquest format més televisiu, a les 9:30. Bet, moltes gràcies i que vagi molt bé i també molta sort.
5: Gràcies
1: concurs,
5: a vosaltres.
1: Que vagi
5: bon
1: molt
5: dia,
1: bé.
5: Bon dia.
1: Ja ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

a vegades dels Amics de les Arts, i és que tal dia com avui, l'1 de juliol del 2008, mare meva, es va publicar Castafiore Cabaret, el primer treball dels Amics de les Arts. Es va distribuir en una edició especial del CD amb el número 153 d'Enderrock. L'àlbum consta de 6 cançons, de les quals destaquen A vegades i Déjà vu.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Segons llegeixo avui al Digital L'Empordà, la consellera d'Habitatge, Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va presentar aquest dimarts el Pla de Serveis Ferroviaris de Catalunya 2030-2040. És el full de ruta de la Generalitat perquè la xarxa ferroviària catalana pugui absorbir 1 milió de viatgers diaris el 2040 davant dels 455.000 que registren avui dia. Per fer-ho, l'executiu preveu reorganitzar diverses de les línies de rodalies i regionals, creant algunes de noves i coordinarà els horaris dels trens en estacions estratègiques per facilitar els transbordaments. En total, la Generalitat calcula que necessitarà 182 trens, 419 maquinistes i 266 interventors més dels que té ara mateix per poder assolir l'objectiu. El govern tenia capacitat per redactar aquest document des del 2010, quan va assumir la gestió, bàsicament dels horaris de Rodalies. Ara, mentre es continua treballant per tirar endavant el traspàs de l'operativa a l'executiu, el Pla de Serveis Ferroviaris també reclama que la Generalitat es faci amb les competències plenes del servei d'alta velocitat per poder organitzar millor la xarxa i optimitzar-la per als usuaris catalans. El secretari de Transports i Mobilitat, Manel Nadal, va reivindicar que aquesta demanda respon a la proposta que el sector ferroviari de Comissions Obreres de Lleida i va recordar que el pla és un document obert i que podrà continuar rebent aportacions. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, on avui la Laura Serrat parlarà de la Fundació Daniel Sa i Núria Toneu amb la seva presidenta, la Núria. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. L'escaquista montornesenc Àlex Vila ja és esportista d'alt nivell. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
3: Doncs sí, així és, Ona, i és que el Consejo Superior de Deportes ha atorgat la beca d'An, és a dir, el deportista d'alto nivell, al jugador de Montornès, gràcies als resultats internacionals aconseguit l'any passat i aquest 2026, fet que ha significat un salt important en la seva trajectòria esportiva, i és que la beca d'An és el màxim reconeixement esportiu a nivell estatal. Entre altres avantatges, la distinció permetrà que el jove de 15 anys pugui compatibilitzar la seva carrera esportiva amb la formació acadèmica. De fet, ara mateix, l'esquista montornesenc es troba a Galícia, disputant les primeres rondes del Campionat d'Espanya de Seleccions, un esdeveniment patrocinat per el Consejo Superior de Deportes, també. A la competició hi participen els 3 millors jugadors i jugadors de cada comunitat autònoma, i Villa ho fa representant Catalunya. A més, a l'abril, l'Àlex Villa es va proclamar subcampió sub-18 al Campionat del Món de Seleccions d'Escacs Ràpids a Sèrbia. De fet, aquell mateix mes, la Federació Internacional d'Escacs va certificar la seva titulació de mestre internacional, sent el jugador més jove de Catalunya a aconseguir-ho.
2: I la Pollancreda de l'Esquirol va omplir-se de nou per celebrar la Pollancreda.mus, un festival de música i gastronomia que va néixer el 2019 amb la voluntat de posar el focus en el talent local, així com els productes del territori. Andreu Jiménez.
4: Amb l'objectiu de recuperar la Pollancreda, el 2019 l'Ajuntament de l'Esquirol, amb la col·laboració del CAP i l'entitat l'Esquirol de Festa, va optar per establir-hi un festival de música. És així com va néixer la Pollancreda.mus. Des d'aleshores, la proposta no ha parat de créixer i s'ha consolidat com un festival de música i gastronomia de proximitat a la comarca. Enguany, a la programació es va estendre al matí amb un taller i mostra de glosa de la mà de Closa Càustica. Així ho explica l'alcalde del municipi, Àlex Montanyà.
5: Volem promocionar tot el que és el producte del Coll de Cabra i què millor que fer-ho a través de les mans expertes dels nostres productors i comerciants i restauradors.
4: També hi van actuar-hi la banda Vagin Passant, liderada pel multiinstrumentalista Bernat Riera. Va pujar a l'escenari des de músics més veterans fins a veus més joves del Coixa Cabra. I amb el seu Teatro sobre Ruedas, Marta Sitja va presentar l'espectacle Ambicions.
6: I Ambicions, bueno, és un espectacle de clown i música en directe que parla de l'ambició, de cada cop voler més i no saber parar. Llavors, és la reflexió de fins a on, perquè l'ambició no té límit, no? Vaig voler fer aquest espectacle perquè era com... perquè és còmic, també, no? Sempre voler.
4: Els comerciants, productors i restauradors de la zona també van jugar un paper important amb una oferta de tastets dels seus productes.
7: És un punt atrevit portar aquest tipus de música, aquest tipus d'espectacle, i vam pensar que era important començar a fer-ne difusió durant dies previs i acompanyar-ho d'un taller de glosa, que els mateixos integrants de Closa Acústica doncs, ens han fet de mestres, però ja heu vist que han sortit veïns i veïnes que s'han atrevit a fer la glosa també.
4: A la nit, durant el concert final, el voluntariat jove del CoixaCabra va organitzar un bingo musical, una iniciativa lúdica que afegeix un component participatiu al festival.
2: I el Festival de Música de Ripoll proposa 9 concerts per aquest estiu, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
8: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, que vam haver de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, l'idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
1: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructurarà el concert i la novetat que tindrà.
9: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Luzano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que, que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
1: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
10: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
1: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.
2: I la reforma de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres. Aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. De l'Aia de Déu, una codinenca.
11: Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les Moreres. El projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA, Ana Coelho Paisatge i Arquitectura, preveu la substitució de les Moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que el generava neguit per saber com poden afectar aquestes obres al seu dia a dia, sobretot tenint en compte que, provisionalment, s'obre el trànsit al carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
12: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són centenaris els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1 milió d'euros que es volen gastar, és una animalada.
11: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
13: Que diguin el que diguin la gent, estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. Nova, no? I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
14: I tant. Això segur, que es veurà més
13: gran. Les aceres, els camins...
14: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí. Poder caminar imatge... de pla és un altre món,
11: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros amb l'IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona.
2: I com us explicàvem feia una hora, aquest estiu Can Grau torna a obrir les portes per convertir-se un any més en un refugi climàtic cultural. Andreu. Com us explicàvem, del 6 de juliol a l'1 d'agost, l'espai es transformarà en un punt de trobada on la cultura i la convivència seran els protagonistes.
4: Del 6 a l'1 d'agost, les tardes de dilluns, dimarts i dimecres s'ompliran d'activitats amb una nova edició de l'estiu a Can Grau, una proposta que combina art, pensament crític i activitats familiars. La programació inclou 14 activitats culturals, entre mostres obertes d'artistes i companyies, tallers familiars, presentacions de llibres, concerts i converses. Sentim a Roser Montaner, de Cardan Cultura.
15: Són mostres obertes de processos creatius, mai en cap cas són espectacles acabats, mostren el punt en el que estan de l'estructuració de la seva peça, testegen amb el públic com està sent l'evolució d'aquest procés creatiu i si han de canviar algunes coses o no.
4: La programació, que durant des del juliol fins l'1 d'agost, culminarà amb la tercera edició de la Festa Major d'Obeses. La cita estrena nom per reforçar una identitat pròpia després de consolidar-se en els últims anys. A més del concert d'Obeses, hi haurà un debat amb Jordi Oliveres, Arnau Tordera i Empar Moliner.
2: I des del Territori 17 us recordem que el 4, 5 i 6 de juliol Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveuen restriccions i desviaments obligatoris en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran especialment intenses al Ripoll i la Cerdanya. Consulteu les restriccions i itineraris alternatius a gencat.cat Tour 2026. Comencem amb els solidaris d'avui amb la Laura Serrat, com sempre.
16: Ens trobem avui amb la Fundació Daniel Xà i Núria Toneu, una entitat que des de l'any 1993 dedica els seus esforços a l'educació, la sanitat i el desenvolupament econòmic de les comunitats rurals més desfavorides de l'Índia. Tenen la seva seu social a Catalunya, des d'on busquen l'ajut necessari per coordinar i fer realitat tots els projectes. En parlem amb la seva presidenta, Núria Toneu, com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu de la seva entitat?
17: La Fundació va néixer l'any 1993. Era un viatge que jo vaig fer a l'Índia. Vaig estar treballant durant un temps als hospitals de Mare Teresa, fins que després ja vam començar a treballar pel nostre compte. Vam començar a fer projectes de cooperació, per exemple, l'escola Sirena, projectes de construcció d'aigua potable, projectes per les dones, ajut a la nena, ajut al camperol, amb fertilitzants, amb eines, tot de projectes que, bueno, que tenen un impacte immediat i, bueno, canvia la vida de les persones. Sí que les persones que formen part de la Fundació, el 99% són persones d'allà, que són les que coneixen, doncs, la manera de fer, de viure, la creença, i això és molt important perquè un projecte, doncs, tiri endavant.
16: En parlarem d'aquests projectes en concret, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
17: Perquè rere aquest viatge que he comentat abans, doncs, vam veure aquesta situació, també em vaig casar amb una persona d'allà de la Índia i tots dos, doncs, vàrem començar a fer aquesta tasca i bueno, és la nostra vida és això. I estem involucrats al 100%, tenim gent allà que forma part de la Fundació i bueno, és part de la nostra vida ja.
16: Ara sí, doncs, quines són les activitats o projectes que tenen en marxa actualment?
17: Nosaltres el que tenim són projectes d'educació, de sanitat, socioeconòmics per dones que estan soles, que són viudes o que tenen a casa uns problemes amb la família política. I el que fem és, ara mateix, el que faríem és un taller-escola de màquines de cosir perquè elles aprenguin a cosir.

0: que són a les afores de la ciutat. La ciutat a la Índia ara està molt desenvolupada, les dones van a la universitat, van al col·le, tenen una vida molt més com aquí, no tant com aquí, però es podria comparar. En canvi, els poblats, les dones estan molt sota la mà de la família política, no poden fer gaires coses i si les fan estan molt, molt, molt vigilades. I sobretot ja des de molt petites. Per anar a l'escola ja és una lluita, tenim que parlar molt amb els pares, amb la família... Bueno, és una mica així.
1: Al llarg d'aquesta trajectòria, recorda una anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
0: Moltes. Per exemple, nosaltres ara vàrem estar construint pous d'aigua potable, doncs perquè per anar a buscar aigua s'ha de recórrer uns camins per anar al llac més proper. Sí que, personalment jo, sí que he vist nenes que han sigut penjades del coll amb arbres després d'haver estat violades, perquè al matí doncs, van a buscar aigua al llac i els homes de la ciutat aprofiten per violar-les i les acaben doncs, penjant els arbres. Això va ser una cosa que ens va colpir moltíssim i sobretot també com que no hi ha lavabos, doncs també fan les seves necessitats fora de lo que és l'àrea de casa, si no se'n van al bosc, i tot això doncs, fa que hi hagi aquest tipus de crims a aquesta àrea, violacions o que acabin penjades als arbres o bestieses d'aquestes, i moltes, moltes més.
1: Considera que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
0: No hi ha idea del que passa al món. No, ningú té idea. Les persones que venen aquí de fora, doncs naturalment sí, però també venen de la ciutat. Vull dir que ben bé, i les persones d'aquí que són autòctones d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, no. Si no viatges a l'exterior, en àrees pobres, on es veu ben bé com estan les coses, no es té ni idea del que passa a l'altra banda del món i tampoc crec que importi gaire, perquè ja suposo que tothom ja té els seus problemes, la seva feina, i no es pensa en el que passa a l'altra banda del món. I és que no es té ni info, ni idea, ni a vegades doncs no... Tampoc estàs ficat en aquest món de la cooperació o de l'ajut o com se li vulgui dir. Això fa falta tanta informació, no?, a la gent del que està passant, i potser algú doncs, té aquestes ganes d'ajudar i de fer aquest canvi, però no es té idea.
1: Si ho posem a la balança, què és el més difícil de fer de voluntari en un projecte com aquest?
0: Difícil? Bueno, no és difícil, és que després el resultat que tenim rere fer un projecte, el resultat et crea, doncs has fet alguna cosa bé, alguna cosa que ha ajudat aquestes persones, però no és que jo vagi a ajudar, sinó és una cooperació amb les persones que hi ha allà. Jo no sóc com una persona que, doncs va, anem a ajudar i ho canviem tot, no, és una cooperació. Entre tots fem el projecte, entre la gent d'allà, què necessitem, com ho podem fer, amb qui hem de parlar, amb la gent gran del poble que tenen doncs, aquest pes social, perquè si no, allà no sabran que res. I bueno, canviar la situació de les persones és un premi enorme. Bueno, és el gran premi, no?, de veure que hem pogut canviar alguna cosa. Clar, tenir que anar a buscar aigua a la Quinta Punyeta, a tenir aigua davant de casa teva, doncs això és un canvi bestial. Hem passat de no tenir aigua a tenir aigua davant de casa i poder tenir doncs, una cabreta, un parell de gallines, perquè abans era impossible compartir aigua, perquè era solament per la família i ja està. I ara passen a poder tenir doncs, algun animal domèstic i dels excedents ens doncs, poden o vendre'ls o consumir-los. I clar, doncs això comporta la roba neta, anar més net i potser tenir més oportunitat de treballar a fora, perquè no és el mateix anar brut que anar net i aventurar-te a agafar el tren i a buscar feina a fora.

0: fora d'aquesta àrea. I l'aigua o tots els projectes tenen una conseqüència, sempre sol ser positiva. I sobretot, sempre és el que jo comento, no? A ser persones d'allà, del 99%, solament soc jo, que soc de fora, això té un impacte bestial, perquè ells saben com s'han de fer les coses, els seus temps. Doncs ara toca això, ara toca allò altre, les coses s'han de fer d'una manera, s'han de dir, d'explicar d'una altra manera, arribar a un acord de com es podria fer. Això és superimportant per poder que els projectes doncs, vagin bé, funcionin i siguin eficaços.
1: Un altre vessant important és la del finançament. En aquest sentit, com aconsegueixen el suport econòmic per continuar endavant?
0: Això és el més difícil que tenim les ONGs i la lluita constant de trobar finançament. Doncs bé, bueno, nosaltres ho fem a través de... Són donacions particulars a persones que creuen en la nostra obra social i després doncs, presentem projectes a diferents llocs, com ajuntaments, el Consell Comarcal d'Osona, empreses també, empreses privades, tot això. És molt difícil trobar finançament, molt, molt difícil. Però bé, bueno, amb el que trobem, doncs, anem fent, poc a poc, anem fent.
1: Per acabar, si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
0: Ara aquest 2026-2027 fem aquest taller de màquines de cosir. És un taller escola on les dones doncs, vindran durant 6 mesos a aprendre a cosir i també aprendre patronatge. I després, quan ja sàpiguen cosir, tenen l'oportunitat de poder cosir per botigues de poblacions que estan a la vora, pobles ja més grans que necessitin aquest servei. La Fundació ajudarà a trobar aquestes botigues o aquestes empreses que necessitin aquest servei de cosir doncs, roba d'allà, com saris, penjavis, que és roba, que ells porten, que hi ha molta demanda. Però la demanda està a les poblacions grans. Aquest servei l'oferiria la Fundació. Aquest contacte entre les dones i les empreses o botiguetes.
1: Esperem que tot vagi molt bé. Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
2: Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. I vingut de l'altra banda...
2: De l'oceà.
1: De l'oceà, literalment. Guillem Sánchez, què tal?
2: Bé, no podem dir el contrari. No podem dir el contrari.
1: No, però bé, no, ha anat bé aquest break, no?
2: Ha anat bé, tot i que hi ha hagut principalment part de feina que no pas d'oci, el fet de marxar a l'altra punta de l'oceà, però bé, aquestes experiències s'agraeixen, i més content encara de poder tornar-se aquí amb tots vosaltres avui.
1: Ara ja puc dir un dia més amb nosaltres, en Guillem Sánchez d'aquí.
2: Que de fet ara ho comptàvem, 6 seccions de piulades de la temporada.
1: 6, queden... Nervis aquí, aquells ja nervis menys de final, però bé, les gaudirem totes.
2: Evidentment.
1: Què ha passat aquests dies? Bueno, aquests dies no, perquè l'Andreu ens ha portat cada dia tuits.
2: Un aplaudiment per l'Andreu.
1: O sigui, un aplaudiment per l'Andreu.
3: He trobat una forma més ràpida per buscar tuits. Perquè pots posar la paraula clau, però en català. No havia vist això.
1: Sí, cerca, pots avançada. Filtrar per llengua, sí.
2: Ah, doncs mira.
1: Mira, veus?
2: Ho provarem també, no?
3: Sí.
2: Ho provarem també.
1: A veure, què ens portes avui, Guillem?
2: Doncs va, gent que té molta calor, com per exemple en Toni, que ens escriu: potser hauríem de deixar de dir refugis climàtics a parcs amb 4 arbres i 2 bancs, perquè comença a ser una mica ridícul.
1: Sí, perquè de refugi climàtic no en té res.
3: I obro meló. Les piscines tampoc són refugis climàtics. Perquè l'aigua està més calenta que un caldo.
1: Clar.
2: Això és un altre gran debat, la temperatura de les piscines municipals d'arreu de Catalunya.
3: Sí. I hem de tirar una bona glaçonera cada dia.
2: Tancarem el meló aquí, per això. Va, aquest usuari ens fa una súplica avui a la secció. Diu: prometo portar ulleres grogues, posar llum vermell a casa i tapar-me el melic amb una tirita, però si us plau, que pari la calor i vingui una mica de fresca, que ja no puc més.
1: Marcos? I això del melic a la tirita.
3: Qui ho ha escrit? No va ser Marcos Llorente?
2: No, ho ha escrit un usuari que no és Marcos Llorente.
1: I què és això de... He dit el melic a la tirita al melic? Què vol dir això?
3: Això ja no ho sé, però llum vermell...
2: Busca-ho.
1: Ja.
2: Segur que és tendència, també.
1: Sí, investigaré.
2: Va, bona també aquesta d'en Sergi, que ens escriu avui: demà comencem a la meva empresa amb l'horari d'estiu. Molt bé, diu. És el mateix que el d'hivern, però morint-nos de calor.
1: Jo pensava que diria jornada reduïda, no. Jornada intensiva... No, aquí també el tenim.
2: Evidentment. Va, després d'uns bons anàlisis, la Marina pot afirmar avui el següent. Ens comenta: la meva sang aquests dies: 50% plasma, 50% gaspatxo de síndria.
1: Ojo, Gaspatxo
2: de síndria.
1: Ai, no, sopa de meló, gaspatxo normal.
3: I de cirera.
2: Sí, clar, sí. I de maduixa.
1: Sí, va, vinga.
3: Que sí.
1: Dieu un smoothie, no gazpacho, sisplau.
2: No, perquè hi poses oli, hi poses sal, hi poses pebre, hi poses per la banda salada.
3: No sé, jo aquestes coses no les menjo, però existeix.
2: Vas per la banda salada. Va, un consell de vida de la mà d'aquest usuari avui, que ens diu: els que us acabeu de graduar, gaudiu de l'estiu i que no us enganyin de veritat, que després no torneu a tenir un estiu sencer fins que us jubileu.
1: Cert.
2: Com de realitat. I tant.
1: És així, punt.
3: Però quina graduació parlen?
1: Entenc que la de quart d'ESO, no?
2: O d'universitat.
1: O d'uni.
2: Jo entenc que deu anar per universitat.
1: O batxillerat.
2: Clar, depèn del que vulguis estudiar i de la teva branca professional, però bé, jo crec que funciona amb 3 etapes diferents,
1: també,
2: no? de la vida. Va, i us heu trobat amb això vosaltres recentment? Ens diuen: al meu poble hi ha gent que ha començat a sortir al carrer amb paraigües per protegir-se del sol.
3: Sí.
2: I ara, quan me'ls creu, he de reprimir molt fort les ganes de dir konnichiwa.
3: És molt japonès, això.
1: Cert, I a més, la gent que he vist per a Vic, perquè al meu poble no, però per aquí a Vic he vist gent amb paraigües de sol. És a dir, no són paraigües de pluja perquè tenen el protector UV. Ostres.
2: Doncs això, mira, jo ho desconec, O sigui, jo...
1: Realment, per aquest motiu, potser també m'ho aplicaria a mi, konnichiwa.
3: A mi sé el que em va passar. A casa de la meva mare, un dia que havia de ploure, doncs tenia... aquests parasols, semblava un paraigües, i la vaig dir: no, que ja està el cotxe, el paraigües. I em diu que no, que és un parasol. I efectivament era un parasol,
1: no? Sí.
2: Tot i que la funció pot ser bastant
1: similar.
3: És la mateixa.
2: Pot ser bastant similar. Va, som-hi. Sempre el mateix equip que la Lorena, que ens diu avui: mai entendré el tonto de torn que tira un petard a les 12 de la nit.
1: Sí.
2: És que hi ha gent que encara li queden, i suposo que els ha de gastar en hores allò intempestives que...
1: Sí, però feu-ho a la tarda, sisplau, no a la nit quan dormim.
2: Va, i som-hi. Bona pregunta també de la Laia, encara en setmana de Mundial de Futbol. Ens escriu avui: va, en sèrio que els de Dazón són capaços de recordar els noms de tots els jugadors de totes les seleccions, a quins clubs juguen, signes de l'horòscop i grup sanguini, i no poden recordar que fa un mes una cantant va patrocinar la samarreta del Barça i es deia Olivia Rodrigo?
1: És cert això? Ha passat alguna cosa? Es van equivocar?
2: Ahir la van enfocar, ahir la van enfocar sí. en un dels partits del Mundial, no sé a quin partit estava, no sé si el França-Suècia.
3: A qui van enfocar ahir?
1: A l'Olivia Rodrigo.
3: Ah, sí, no sé, és que està allà dormint.
2: I em sembla que cap dels comentaristes que estava pendent del partit li sortia el nom de la persona que
3: hi havia. Bé, jo dic que això de que s'aprenen tots els noms dels futbolistes, al partit d'Alemanya, l'altre dia contra... no me'n recordo.
2: Paraguai.
3: Van perdre, sí, contra Paraguai. L'Heroi Sané era l'Heroi Mané.
1: L'Heroi Merlín, jo hagués dit.
3: L'Heroi Merlín també, i va sortir memes.
2: En Mané és d'un altre, sí. altre color, no? És una sí, mica més fosquet encara. Va, l'Enric ens confessa això avui, ens diu no sé si se me'n refot més el Mundial o el Tour de França. No seria gaire.
1: Hi ha gent que se li en refot de les dues?
3: Quin Enric?
2: Un Enric que té un cognom una mica conegut, que no direm ara mateix aquí.
3: Ah, val.
2: Però, bé, Enric, ho sento. No sé, et queden com a mínim dues setmanes més de futbol
1: i el Tour serà una cosa...
2: I el Tour comença aquest cap de setmana,
3: però el Tour s'allarga fins a finals de juliol.
2: Correcte, correcte. Va, i reflexió de Liu per acabar la secció d'avui ens comenta: podria dir coses sobre l'eliminació de les canyetes de plàstic i haver de xuclar amb ginys fets amb una mena de cartró, o dels inseparables taps de plàstic de les ampolles. Però el que no entenc és que continuïn permetent fabricar les terribles tovalloletes d'un sol ús. Diu, un despropòsit.
1: Sí. Sí, això se li hauria de donar una volta amb les tovalloletes aquestes, però és veritat que jo quan vaig a un lloc ja no demano mai canyeta, perquè literalment t'acabes traient el cartró de la boca.
2: I no és còmode, crec jo, a nivell d'ús.
1: No. Però us he de dir que si proveu les canyetes de vidre, bueno, aquestes com de vidre
3: sí,
1: així...
3: Sí, de metall, no?
1: Metall o vidre... millor que el plàstic,
2: també n'hi ha, unes altres de bones. Si prens, per exemple, algun cafè o alguna beguda dolça, que són les canyes de sucre de xocolata, que això
1: sí,
2: també,
1: sí.
2: que te les puguis menjar, això et dona
1: un
2: punt diferent.
1: Guillem, ens veiem demà?
2: No, ens veiem d'aquí una estona a la redacció i avui a les 10 de la nit a la plaça Major, no?
1: Bueno, sí, a tu ets demà aquí, però...
2: Si les cames no em fan figa avui, jo prometo ser aquí demà.
1: Doncs jo demà em demanaré vacances perquè, clar, a veure com aguantem les 7 portals.
2: Perfecte. Doncs
1: vinga, ànims i entrenar. Adéu. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. El discurs tradicional del museu ha encasellat les dones sota la mirada única, reduint-les sovint a la llar o als objectes de desig, i també passant per la petjada colonial del seu fons. Així doncs, l'exposició Cotó, ferro, llet i pólvora del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu neix per sacsejar la col·lecció del museu, obrint les reserves amb ulls del present per repensar les obres més enllà de les velles etiquetes, no, Enric?
0: Doncs sí, així és, Ona, i és que la feinada que ha dut a terme la comissària de l'exposició, Judit Méndez, ha estat ingent, així que avui volem parlar amb una de les culpables de tot plegat, amb la nostra ja coneguda del programa, Marta Núñez Camproví, que és la responsable del museu, i que mai no té un no per nosaltres, i que com aquesta responsable que és, sempre ens pot fer la millor de les explicacions. Marta, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia, Enric, bon dia a tots. Moltes gràcies.
0: Bé, a veure, Marta, primer tot, gràcies per aturar una reunió amb l'alcalde del poble, si no m'equivoco, per poder-nos atendre.
4: Sí, m'he escapat un momentet. Des d'aquí, per estar amb vosaltres.
0: Des d'aquí, agraïments, salutacions a l'alcalde, Xavier Orozco. A veure, aquí ha estat tot plegat. Hem excavat per fer una mirada real i d'alguna manera revisionar la part femenina que es mostrava al museu fins ara, no?
4: Una miqueta sí. Una mica el que nosaltres volíem era explicar les col·leccions d'una altra manera. No tant des de la perspectiva més historicista o més de la bellesa d'aquestes peces o de l'ús, sinó què hi ha darrere d'elles, no? Llavors era mirar aquesta col·lecció. Precisament el fundador del museu, Tomàs Balvei, va començar la col·lecció amb vestits de dona, amb vestits de la seva mare, de la seva àvia, i vam dir, ostres, però és que aquests vestits ens expliquen moltes més històries. Per què no revisem aquesta col·lecció amb una nova mirada? Primer havia de ser una mirada de gènere, però llavors te n'adones que no només pots i has de parlar de gènere, sinó també de classe, també de raça, no? I amb la comissària, amb la Judit, vam anar desgranant a partir dels objectes de la col·lecció totes aquestes noves mirades al nostre fons. I és una manera també de pensar-nos amb uns ulls del segle XXI, de no mirar les col·leccions només el que et deia, no? Que bonic que era aquest vestit, o aquesta cassola, que grossa que era, sinó amb quant pesava aquesta cassola, tant quan estava buida com quan estava plena, qui era que feia servir aquesta cassola, etc. Una miqueta la idea és aquesta.
0: Vau tenir la idea de cap on havia d'anar molt de pressa? Va ser una cosa molt natural o hi vau haver de passar moltes hores?
4: No, va ser bastant ràpid. Mira, i et diré com va sortir, perquè nosaltres ara sí que és veritat que portem els darrers 2-3 anys, intentem que els objectes de la col·lecció, d'alguna manera, cada any fem una exposició durant mig any amb el nostre fons, amb les nostres col·leccions. I intentem que aquests objectes ens parlin no només de la història, sinó també de temes actuals. L'any passat ho vam fer amb l'aigua, en un moment que hi havia un debat a Cardedeu sobre la municipalització o no de l'aigua, doncs vam fer una exposició on parlàvem de l'aigua, parlàvem de les canalitzacions, de la potabilització, etc. I aquest any, arrel d'unes xerrades que vam anar a la universitat a proposar temàtiques per futurs treballs de màster, de grau, etc., ens vam adonar que la gent jove ja mirava d'una altra manera, no només els museus, sinó els objectes. I vam dir, ostres, a tot això nosaltres també ens hem d'agafar-nos aquestes noves mirades. I de seguida vam veure que era un tema a tractar. A més, la Judit Méndez, que ha sigut qui ha portat el comissariat, és cardedeuenca, havia treballat al museu durant un temps i és una gran divulgadora de la història i de l'art en clau de gènere. I és que ens va encaixar tot molt ràpid, la veritat. És que va ser una exposició que la vam tenir clara molt ràpid. Teníem moltes ganes de fer una revisió així. Sí, sí.
0: Des d'aquí una salutació a la Judit, feinada ingent la que ha dut a terme, ja ho comentàvem, molt, molt. Sens dubte. Escolta'm, Marta, l'exposició es va inaugurar el 12 de juny, ara fa ara uns 15 dies, aproximadament, dues setmanetes llargues. Què us expressa la gent que ve a visitar-la?
4: Sorpresa. Veiem que la gent se sorprèn, no? Perquè, a part que és una exposició que és molt agradable de visitar, ha quedat molt bonica, et vas fixant en objectes que primer cop d'ull potser hi veus només un corset o hi veus un test o hi veus un gravat o un teixit brodat, però que quan el fil és més prim descobreixes que t'està explicant una història que potser en un altre tipus d'exposició no hi haguessis parat tanta atenció. Llavors la gent se sorprèn. I per nosaltres era molt important també que aquesta exposició parlés de la gent de Cardedeu. I llavors a la Judit li vam demanar, li vam dir, ens agradaria molt que hi hagués una part final més de reflexió, potser, o de testimonis, que d'alguna manera dones o persones de Cardedeu que han participat de la vida cultural o no, que han sigut gent que han treballat en la pagesia, en diferents tipus d'oficis, que poguessin també participar-hi. I la Judit molt encertadament ens va proposar una instal·lació d'una artista de Valentina Gaia Lups, on a través d'una màquina d'escriure es poden escoltar tots aquests testimonis. I animem molt a que la gent visiti l'exposició i acabi teclejant les tecles de la màquina d'escriure per poder escoltar, no?, una miqueta aquestes veus de persones de Cardedeu.
0: És una cloenda rodona, realment. Crec que queda molt ben vestit.
4: Molt, i que... sí, ens agrada molt acabar amb aquesta part. Més. Intentem fer-ho amb moltes exposicions, no? Que hi hagi un espai de reflexió...
0: Cirereta, no?
4: Exacte. On tu també, més introspectiu, on tot allò que acabes de veure... Tu entres més cap a tu.
0: Ara, de fet, mira, parlant d'introspecció, et volia comentar que, en definitiva, podríem dir que aquesta exposició ve precisament d'una introspecció, no?, d'una autocrítica per mostrar la part més sincera d'una trajectòria d'autocrítica a la societat, també. Però això no és fàcil, no? O sigui, com a equipament, com a museu, hi ha molt pocs espais com aquest que s'atreveixin, no?, a dir, ei, anem a aixecar... No dic les catifes, però aquesta mirada social que ha hagut sempre, no? I dir, anem a revisionar-ho. No és senzill, no? I al cap i a fi crec que és una mostra d'absoluta sinceritat cap a uns mateixos, no?
4: Sí, és sortir una miqueta del que dèiem, no? D'aquest relat més masculí, més heterosexual, o d'aquesta mirada més occidental. I obrir-nos a la realitat de cada un dels objectes. O sigui, tu pots explicar unes calces de cotó, d'aquestes llargues que es portaven fa 100 anys, com aquest és el tipus de calça que es portava fa 100 anys, que l'havien dut homes, després dones, i que estava confeccionat amb cotó, com dir, escolta'm, aquest cotó, d'on provenia, qui portava aquest tipus de roba, qui no el portava, quina practicitat tenia, era pràctic, no era pràctic, era còmode, què suposava vestir-lo, etc. Llavors la lectura ja és diferent, ja surts d'aquest relat més tradicional. Ets més crític, que la idea és aquesta, és una revisió crítica a les col·leccions. I penso que els museus cada vegada ens estem atrevint més, estem sortint més de la nostra zona de confort, i ho hem de fer, hem de parlar d'ara i de tot allò incòmode, igual que el colonialisme, no? Són temes que cada vegada ens estem revisant més, els museus, com ens han arribat aquests objectes.
0: I tant.
4: Quina via.
0: Em sembla espectacular com heu fet aquesta mirada. Realment crec que sorprendrà, bueno, sempre sorprenen les col·leccions que feu, però aquesta crec que és molt, molt, molt, molt especial i que se'n donarà molt a parlar. Escolta'm, ja breument, perquè estem just al final, però fins quan podem visitar-ho, com podem visitar-ho, a quin horari podem venir a visitar-ho al museu, etcètera. Fem aquí aquesta publicitat.
4: Sí. Exacte, nosaltres obrim de dimecres a dissabte de 10 del matí a 2 i de 4 a 7, i el diumenge de 10 a 2. Sí que és veritat que tancarem 15 dies a l'estiu, del 17 d'agost, ara no et sé dir el dia exacte, a principis de setembre, el primer dimecres de setembre ja estem obertes una altra vegada, i l'exposició es pot visitar fins al 29 de novembre. I animem a la gent que vingui, perquè per una banda poden conèixer la col·lecció de Tomàs Balvei, aquesta part més tradicional i més gabinet de curiositats, que seria la permanent, però com aquests mateixos objectes, o alguns de molt similars, estan explicats a la temporal amb una altra mirada. I això és molt interessant, no? Fer aquesta comparació, aquesta dicotomia d'una mateixa col·lecció, dos espais, dues mirades.
0: I tant. Sí, doncs, i tant que sí. Marta Núñez Camproví, responsable del museu, moltíssimes gràcies per estar de nou aquí en aquesta última secció de la temporada. Ens veiem aviat i res, a seguir fent aquesta feina i a gaudir de la gent que vingui a visitar-ho.
4: Aquí us esperem. Moltes gràcies per tot. Una abraçada. Adéu, una abraçada.
5: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 2 minuts a 3:15 del matí i ara és moment pel Lletra Ferits, avui des de la veu de Sant Joan, amb Isaac Muntades.
6: Doncs sí, Andreu, avui ens acompanya en Raül Massanella, que ell és professor de Llengua Catalana i Literatura de l'Institut de Camprodon Germans Vila i Riera. Ell ha estat doncs el coordinador de Botigues de Vida, que és un projecte que han dut a terme els alumnes d'aquest institut camprodoní. Bon dia, Raül, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
7: Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
6: En primer lloc, Raül, explica'ns una mica com surt la idea de fer aquest projecte, perquè em sembla que això ve de part del consistori, però tu ens ho explicaràs millor, i res, una mica això, com va sorgir, com va néixer?
7: Sí, la idea va arribar a l'Ajuntament deu fer més d'un any, quan des de l'editorial Bon Pla els van proposar d'elaborar un llibre, diguem-ne, 4 mans, o 25 mans, o 100 mans. No? La idea inicial era fer una novel·la. Ells ja tenien experiència d'haver fet aquest tipus de projecte en altres escoles no públiques, i l'Ajuntament va entomar el projecte, però li va donar la volta. Llavors va ser quan l'Ajuntament els va proposar que, més que crear una novel·la, per tant una obra de ficció, els interessava que fos una creació doncs, molt més arrelada al territori, i aleshores va ser quan va sortir la idea dels comerços. A Camprodon encara, afortunadament, tenim molt comerç de proximitat, molt comerç tradicional, i l'Ajuntament va pensar, i penso que amb bon criteri, doncs, que estaria bé de fer un projecte en què s'expliqués doncs, aquest comerç. La idea inicial era aquesta, era simplement doncs, fer bàsicament un text expositiu explicant el comerç. Quan ens ho van venir a plantejar a l'institut i m'ho van plantejar a mi, que en aquell moment jo era professor de llengua catalana de primer d'ESO, jo els vaig donar una volta més i els vaig dir que pensava que la idea era molt bona, però que calia fer un altre tipus de tipologia textual, no?, com a professor de llengua, i els vaig proposar de fer-ho en plan entrevista. No? El text expositiu té una certa dificultat perquè has de recrear contingut que els alumnes no tenen i que l'haurien d'elaborar i buscar i fins i tot recollir a partir dels comerciants, però en canvi l'entrevista és més fàcil per ells, és més àgil, els permet bé són certa creativitat a l'hora de formular les preguntes. Em van dir que els hi semblava molt bé la proposta i és així com vam començar, doncs fent entrevistes, bàsicament.
6: No sé si ha dut molts mesos de feina, vull dir, des de quan ja esteu treballant aproximadament, Raül? Entenc que tot aquest curs, no?, deu haver durat, sí, més o menys.
7: Sí. Nosaltres vam començar a l'octubre, va ser quan vam tenir les primeres reunions, quan jo vaig posar fil a l'agulla a nivell de classe, vaig agafar els alumnes de primer i la meva companya els alumnes de segon, i els vam explicar la primera part del projecte, que era anar a fer entrevistes a 17 comerços emblemàtics de la vila de Camprodon. Però, esclar, entre primer i segon doncs, teníem més d'un gairebé un centenar d'alumnes i, en canvi, només teníem 17 comerços. Per tant, tampoc es tractava d'enviar una brigada de 6 alumnes a cada comerç perquè podria passar alguna cosa grossa. I el que vam fer va ser fer-ho extensiu a tota la vall de Camprodon. Com que tenim alumnes des de Sant Pau de Segúries fins a Molló i Setcases, vam dir, ui, els alumnes dels pobles que facin el mateix però amb el seu poble. I, per tant, és una entrevista que la tenim allò en stand-by. I així els alumnes de Camprodon es van poder dedicar amb els seus comerços, amb els seus 17 comerços. I per tant, a partir d'elaborar el qüestionari doncs, a nivell de classe i també a partir del que els alumnes anaven dient, vam demanar l'ajuda a la intel·ligència artificial que ens ajudés a formular doncs, bé les preguntes, a que les preguntes tinguessin un fil de continuïtat. Tots ells van sortir al voltant de Nadal i durant el mes de gener a fer les entrevistes als comerços. I aquesta va ser la primera fase, diguem, aquesta fase que em vull dir de camp, de sortir als carrers de Camprodon a entrevistar els comerços. Un cop vam tenir les entrevistes i els alumnes doncs, els hi van donar la forma que calia i tot plegat, tot això calia posar-ho bonic, per dir alguna cosa, no? Per tant, calia corregir-ho. I d'aquesta feina se'n van cuidar els alumnes de tercer d'ESO, que és un grup petit, i van tenir gairebé una entrevista per alumne, i ells el que van haver de fer és corregir les entrevistes, donar-los la forma d'entrevista, per tant, que tingués tota l'estructura que ha de tenir una entrevista, des del títol, moltes vegades paraules textuals de la persona entrevistada, després també doncs, alguna frase destacada, una presentació del comerç, les preguntes i respostes, i una conclusió i agraïment final. I corregir també totes les faltes que hi pogués haver, tant a nivell d'ortografia com a nivell gramatical. Però ens vam trobar que a vegades l'estil, potser la manera de parlar dels comerços, doncs bé, era detallat, no? Perquè, esclar, els alumnes de primer i segon havien gravat l'entrevista, l'havien transcrit a través d'un programa, però a vegades l'entrevista quedava com entretallada, hi havia frases inacabades, i això no feia bonic a l'hora de posar-ho en un llibre. I va ser quan vam de nou demanar l'ajuda de la intel·ligència artificial perquè ens ajudés a millorar l'estil de les entrevistes. Però jo els vaig plantejar als alumnes el repte de que la intel·ligència artificial no podia canviar l'estil, és a dir, no podia canviar la veu de la persona entrevistada. I per tant vam haver de dissenyar un prompt, una ordre, perquè la intel·ligència artificial no ens canviés la veu del narrador. Llavors vam aconseguir d'aquesta manera que la veu de la persona entrevistada es mantingués i que els alumnes haguessin de prendre decisions, que jo crec que és també una part important a l'hora de treballar amb intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no ens ha de fer la feina, sinó que l'hem d'acabar fent nosaltres. I per tant, hem de revisar tot el que ens proposa la intel·ligència artificial i acceptar o no les seves propostes. I va anar molt bé, perquè els alumnes realment van veure que la IA no només serveix per fer les redaccions ni per fer els treballs, que no hauria de ser, no? Que els haurien de fer ells, sinó que pot servir per ajudar-nos a millorar doncs, textos que ja tenim, i millorar l'estil, evitar repeticions, fer un vocabulari més variat, que potser ells, per la seva capacitat lingüística, encara no poden fer tot sols, i en canvi la IA ens pot ajudar amb aquests aspectes. I realment va anar molt bé. I aquesta va ser, diguem, la part més física del projecte, la de recollir les entrevistes i tenir-les corregides ortotipogràficament per poder anar allà cap a impremta.
6: Déu-n'hi-do, o sigui, ha tingut molta participació a la intel·ligència artificial, que això és una cosa que anys enrere hagués estat impensable, no? Perquè no existia, com aquell qui diu, o no estava tan desenvolupada. Vull dir que això sí que és una manera de treballar-la bé, no? Que això és important, no? Que l'hagueu pogut treballar bé, i això, que no faci la feina, sinó que sigui una crossa que pugui ajudar doncs, a desenvolupar doncs, aquest treball, que ha sigut una feina ingent, eh? Hem pogut veure,
7: Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Sí, perquè després, Digues, digues.
6: No, no, això, això, digues, digues, Raül.
7: No, que clar, un cop ja van tenir, el, diguem, l'esborrany de totes les entrevistes, venia la part editorial. Eh? I aquí sí que hem d'agrair la feina de l'editorial Bonpla, que és la que es va encarregar doncs, de maquetar, de dissenyar, de fer el llibre físic, diguem, de passar-lo per impremta fins i tot. No? Però aquí va ser quan van entrar en joc els alumnes de quart d'ESO. Eh? És a dir, hem fet primer i segon entrevistes, tercer la correcció, i els alumnes de quart d'ESO es van encarregar de la difusió. Eh? La seva feina va ser dissenyar la portada, no? Que és una portada molt xula, que recull elements molt emblemàtics de la vila de Camprodon, tenim el pont romà, tenim la casa que rep recentment en rehabilitat, tenim el monestir, li van donar doncs, un aire així digital per entendre, no? A partir de fotografies, els alumnes, tres alumnes de quart d'ESO van fer una feina molt xula i els ha quedat una portada realment molt, molt original. Després va haver de portar aquell llibre, bueno, de demanar als comerços doncs, que les llibreries, perdó, doncs, si volien llibres, i per tant fer la part comercial del llibre, per tant portar-los llibres a les llibreries perquè poguessin vendre, repartir els llibres amb els comerços perquè els comerços participants poguessin tenir el seu exemplar, ja que hi havien col·laborat, no? I finalment preparar l'acte, que vam preparar un acte de presentació del llibre, que va ser el passat dijous 25 de juny al monestir de Sant Pere de Camprodon. I allà vam presentar a tota la població, a tothom que va venir, i els alumnes també van fer això una mica que estic fent jo, però van sortir els alumnes a explicar a ells què havia fet cadascun dels cursos amb el llibre.
6: Ens queden dos minuts. Raül, et volia preguntar breument, ara em deies, es pot adquirir aquest llibre a les llibreries? No sé si per quin preu el podem adquirir o no el podem trobar. I m'has dit això abans, que eren 17 comerços d'aquí de Camprodon. En molt poc temps te'n deixo que me'n destaquis algun que t'hagi sorprès l'entrevista, algun que t'hagi agradat especialment.
7: Sí, sí, el llibre el podeu trobar a les dues llibreries de Camprodon, la llibreria Anglada i l'estanc Morer. El llibre val 18 euros i com a cosa destacable que els alumnes van trobar fent les entrevistes, per exemple, una anècdota de la pastisseria Pujol, que la trobem allà als quatre cantons que diem de Camprodon, que als anys 70, em sembla que va ser, em sembla que encara en Franco era viu, doncs fent aquell revolt per encarar doncs, des del pont del riu fins cap al carrer València, doncs un Land Rover de la Guàrdia Civil es va encastar a la façana de la pastisseria Pujol amb tota la destrossa que va fer. Es veu que els guàrdies civils no anaven massa fins, per dir-ho suaument, no? Els amos de la pastisseria Pujol van sortir, van veure aquella trencadissa i el tema es va matar allà. És a dir, no hi va haver parte, no hi va haver res, la Guàrdia Civil havia corren les despeses de la rehabilitació o l'assegurança que fos, i allò es va acabar allà, perquè tampoc convenia saber en quin estat anaven aquells dels Guàrdies Civils. I després també l'altre element destacable, que els alumnes també ho han notat, és el tema del relleu generacional. Molts comerços tenen un risc, exacte, tenen un risc de que no hi hagi relleu generacional, d'altres el tenen garantit, això també és veritat, i altres ho tenen molt garantit, però hi ha alguns comerços que ja ens van anunciar als seus gerents que aquells agafin edat de jubilació, doncs el comerç baixarà persianes i tancarà, la qual cosa és una pena, tenint en compte doncs, que Camprodon té un teixit molt, molt proper.
6: Per sort ens quedarà doncs, aquell llibre també de botigues de vida, no?, que servirà una mica per recordar tots aquests comerços que de moment encara doncs, estan en marxa. Moltes gràcies, Raül Massanera, professor de Llengua Catalana i Literatura de l'Institut de Camprodon Germans Vila i Riera, per haver estat aquest matí amb nosaltres i haver-nos explicat aquest projecte. Nosaltres donem avui per finalitzat el Territori 17 i tornem demà a partir de les 9 del matí amb més continguts i més programació. Fins demà.
5: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís ha arribat a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenim les càmeres, malgrat que és un accident greu, hauria pogut ser molt pitjor, només que hauria estat una hora més tard, per exemple, en la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
3: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, hem de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
2: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructurarà el concert i la novetat que tindrà.
4: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Lozano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurelia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
2: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
5: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que li hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
2: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem total mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant 2 dies, una 50ena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero, com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats, com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
2: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al reste de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el ritual de la cloenda, cremen tots aquests desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
1: La fira tindrà una 20ena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
3: Tenim moltes conferències, és el que des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar, volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors...
1: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Esparragou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals, a 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus europeu alerta que les temperatures marines superen el rècord de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
3: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies de Catalunya un any més col·labora com a tren oficial del Festival Cruïlla que se celebra els pròxims dies 8, 9, 10 i 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. El Festival Cruïlla serà una experiència irrepetible basada en la música i acompanyada d'art i comèdia. Un cop més, el transport públic és el millor mitjà i el més sostenible per desplaçar-se fins al recinte i, en aquest sentit, els assistents al Cruïlla compten amb les parades de Rodalies de Sant Adrià del Besòs, R1 i RG1, Barcelona al Clot, R1, R2, R2 Nord, R11 i RG1 i l'estació de França, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, com les més properes al fòrum. En aquesta nova edició, Renfe continua facilitant el viatge a tots aquells espectadors que decideixin assistir a aquest festival emblemàtic de la capital catalana a l'aire lliure i davant del mar. Un festival que un cop més ha reunit en el seu cartell noms tan rellevants de la música com Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Garbage, Tudor Cinema Club, Suede, Joan Batista, Bomba Estéreo, René Rap i molts més. Aquesta col·laboració cultural respon al ferm compromís de Renfe per al desenvolupament de la cultura i la música a Catalunya. A més del Cruïlla, Renfe col·labora aquesta temporada amb els festivals més prestigiosos de Catalunya com el Canet Rock, Festival Bars o Mar d'Estiu. Esperem que tota la gent que agafi aquests trens pugui arribar a temps a veure aquests concerts i no passi com sempre, que normalment els trens de Rodalies venen amb endarreriments. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
4: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

0: died and you stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said, no, I'm dead.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de més.
4: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
3: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
4: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
3: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El xoc d'un autobús contra la façana de la Diputació de Lleida a la Rambla de Ferran ha deixat 44 ferits de diversa consideració aquest dimecres al matí. Del total d'afectats hi ha 4 ferits crítics, 9 en estat menys lleu i 31 lleus. Quim Gassó, UAU Lleida Ràdio.
2: El vehicle, amb uns 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació d'autobusos de la capital del Segrià. Per motius que encara es desconeixen, el vehicle s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona posterior. El paent cap Fèlix Larrosa ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Jo no el recordo, hem tingut accidents a Lleida, especialment amb carreteres d'accés, amb persones que traspassades, no? O un altre accident que la circulació també ha sofert situació greu, no? Però de l'abast i de l'ombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys.
2: D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor, un conductor veterà, que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: I 69 persones han mort a les carreteres catalanes durant el primer semestre de l'any, una menys que el 2025, segons el Servei Català del Trànsit. Els motoristes són el col·lectiu amb més víctimes, 29 morts, 6 més que l'any passat i representen el 42% del total. En conjunt, 6 de cada 10 víctimes eren usuaris vulnerables, com ara motoristes, vianants o ciclistes. Els ferits greus també baixen. Se n'han registrat 352, un 12% menys que el 2025. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions del Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines ja superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. De fet, 8 de cada 10 defuncions que s'han concentrat l'última setmana del mes a Barcelona han estat coincidint amb l'onada de calor, amb més de la meitat que ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. Com dèiem, la calor també ha tingut impacte en la salut. Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, la xifra més alta en un mes de juny des de que hi ha registres el 2015 i quadruplica l'anterior rècord de l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
0: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
2: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si a algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
0: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
2: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del Papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
0: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
2: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
0: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
2: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Em recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas, per les grans empreses tecnològiques. Però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
0: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema aquesta mesura?
2: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera, podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si s'integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia i no caldria ni que ho fes la policia.
0: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-lo el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona o bé a la baixada els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporang i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers 2 dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver-hi entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
1: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música també.
2: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé. Encara.

0: Es espera per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec
1: i...
0: que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra, perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etc. etcètera, no? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però es veurà que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu ho havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que normalitzant aquesta possibilitat que casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili, no perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè han venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda ara que parlaves de les illes? Què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre, i en canvi no estan tan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, parlàvem de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podíem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes d'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí, per l'única manera de mantenir

0: dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, què significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final, també nosaltres som part, corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors, desatenem moltes vegades el resident, canviem de producte i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre, no? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més dobbers d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
1: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre... No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
0: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? Que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no? I fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Llavors, clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns, no? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat doncs, aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
1: Clar, tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
0: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, Tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre? No? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, que vol dir que jo no puc continuar

0: continuar vivint allà. I, de fet, jo ara no podria permetre'ns la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai, hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat? Si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure al barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diu en lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca amb l'altre article de la Constitució, que és el de la propietat privada, que fa que des de sempre pensem en l'habitatge com en la propietat. I l'habitatge no té per què ser només una propietat. Tu tens dret a un habitatge digne, sigui de propietat o no sigui de propietat.
1: De fet, Llucia, tu obres cada capítol amb el que pagaves de lloguer, no?, als pisos on has viscut. De quina manera t'ha anat angoixant això en les diferents etapes que has passat a Barcelona?
0: Moltíssim, perquè clar, jo a més soc periodista freelance, per tant jo cobro per peça, per col·laboracions, i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades. Per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos. I després, sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot en 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja anàvem a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no, l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no, l'alternativa era això, tornar cap a mon pare i mon mare, perquè si no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre, això al final te va desgastant moltíssim, perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc, perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no. molts en unes condicions deplorables. I això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent, i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que m'ho vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar, i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, penso, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros, i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar, o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veu que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama, i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar, crec que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
3: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis, i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear el projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
3: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres a Xamfrà no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no?, que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
3: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Ester, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Doncs tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
3: Bé, Xamfrà té podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però Xamfrà té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
3: Absolutament. El xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no? D'un altre diferent. Però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social i la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
3: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari, i bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa. Com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim.
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
3: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
4: Tu, boja! No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
5: Puta!
4: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare, que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
5: La que tot ho xerra!
4: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara, colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega el cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
5: «Eh, tu, covarda!»

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te qui us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació, de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no? Abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens combi aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar, el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot, el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que els entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Aleshores, crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, que estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no?, i és aquest cost realment, les peces de roba fabricades, no?, així sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breix. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breixe com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí els valors a l'alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
5: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
4: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
6: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
4: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
6: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
4: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
6: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
7: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
8: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
4: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
6: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
4: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
9: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
4: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escàs al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també al Puig de Calm o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
4: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
11: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
5: Però de l'abast, del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
11: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
12: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
11: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
4: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
6: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
4: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
15: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
14: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
14: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar respectar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
4: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
6: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
16: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
6: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
4: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
18: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert de la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
17: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
3: Notícies en xarxa.
4: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
6: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
19: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
6: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
21: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la p-tau 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
20: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
4: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
6: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
4: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
2: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
1: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron a una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, y nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
23: Es un noi a una actitud increíble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
1: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
4: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
24: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
25: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
24: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
7: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
8: Lo que compré en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
24: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
4: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
26: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona Ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
27: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
26: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
4: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
0: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
5: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst per en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
0: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
4: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo al 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
9: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
4: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La primera novetat del manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
12: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
11: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'ànime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
4: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el

0: de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
1: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
0: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
2: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
3: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
4: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
3: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Safsky Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
2: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
5: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
6: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
5: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes 3 temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planes és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
8: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors, bueno, és allò que dèiem, no?, que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
7: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
5: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: el govern de tothom.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar a versió alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot, que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Yo quedo en verano para... Para a veces no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se entendemos a llegar.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona.
3: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats. I també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també el Puig de Calm o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'1:15 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
15: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
3: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
17: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
16: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
19: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
18: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
20: Vinieron una empresa del Tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
18: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
3: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
0: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
3: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
5: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
4: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
22: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
23: Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más a llegar.
4: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: Són 3:15 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
3: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
24: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
3: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
26: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
25: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
27: Avui el jaciment dels Casots a Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Peludocion mollasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
28: I el gen aquest Peludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Peludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
27: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
0: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats a la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls al Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
2: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
6: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
2: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol, o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
3: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
0: I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
8: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
7: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
0: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
3: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
9: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis, i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
10: Tindrem, doncs, un equip molt competitiu, i hi haurà, doncs, totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran, doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge, doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
9: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
11: El Recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata, que estava pendent, i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
9: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
12: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
9: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol, així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: Som una espurna de llum.
0: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
1: Quan el sol se'n va.
0: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien.
5: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
1: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, de cognom 1 de juliol de 2026, i un dia com avui de 1804 naixia a París l'escriptora Aurore Dupin, o Dupin, més coneguda pel seu pseudònim masculí George Sand. Aurore Dupin va gaudir d'una infantesa bastant lliure a casa de la seva àvia paterna, on va anar a viure en morir el seu pare quan ella tenia 4 anys. Es va casar amb el baró Casimir d'Ubevan, tot i que al cap d'uns anys va deixar el seu marit, cosa que, tot i que sembli estrany, no estava mal vista a l'època per les dones de les classes benestants. El que sí estava més mal vist era la manera com anava per tot París vestida d'home, cosa que li facilitava circular amb llibertat i accés a llocs on una dama del seu rang podia veure denegada l'entrada. Llavors va començar a escriure amb el pseudònim George Sand. Precursora del feminisme, Dupin va escriure, entre d'altres, novel·les, contes, peces teatrals, una autobiografia, crítica literària i textos polítics. Algunes de les seves novel·les oposava l'amor als convencionalismes mundans i als prejudicis socials, com s'hi va enfrontar ella amb les seves relacions amoroses, entre les quals amb el poeta Alfred de Musset i, sobretot, amb el pianista Frédéric Chopin, amb qui va viure gairebé 10 anys. No sols es va dedicar a la literatura, sinó també a la pintura. Va ser una dona compromesa amb la política, va mantenir lligams amb demòcrates destacats i l'any 1848 va celebrar la caiguda del rei Lluís Felip i la fi de la monarquia de Juliol, fent palès el seu compromís polític-social comunista participant en l'ombra en el govern provisional. Tot i que es va retirar al cap de 3 anys, va continuar portant una vida agitada i gens convencional i lluitant pels drets de les dones i per les seves idees polítiques. No va deixar d'escriure fins a la seva mort l'any 1876. I un dia com avui, de 1997, Radiohead publicava OK Computer als Estats Units. Considerat un dels millors àlbums del grup liderat per Thom Yorke, el disc conté 12 temes rodons que van aclaparar tant a la crítica com a l'audiència, i va acabar sent votat com el millor disc de l'any a moltes de les revistes musicals, pues jo diria de la dècada i potser, què sé, més enllà.

0: I avui parlem d'una part de la història de Sant Joan de les Abadesses de la qual encara no ho hem fet mai a l'emissora, i és com s'atenia les persones necessitades durant la baixa edat mitjana. Ho farem a partir del treball de final de grau de la santjoanina Ariadna Bartrina, que ha estudiat l'Almoineria General, l'Almoina del Monestir i l'Hospital de Pobres, tres institucions que ens parlen de pobresa, de caritat, de malaltia, però també de religió, de vida comunitària i de l'organització social en l'època medieval a Sant Joan, que tot i ser una vila petita, doncs, tenia diversos mecanismes assistencials. Ja la tenim amb nosaltres. Hola, Ariadna.
1: Hola.
0: No sé si ho he explicat gaire bé.
1: Sí, tot bé.
0: És un tema molt interessant i molt concret. Abans explicàvem, abans de començar, que no sé què tenim els santjoanins, que ens agrada molt, no? Estudiar-nos, mirar-nos i... A tu també et passa.
1: Sí. Des del principi ja vaig saber que el meu TFG havia d'anar relacionat amb Sant Joan.
0: Mm-hmm. Quan parlem d'assistència a l'edat mitjana, de què estem parlant exactament? No sé si serien com els serveis socials que entenem avui dia, per entendre'ns.
1: Bueno, de fet, podríem dir que en part aquests serveis socials, entre moltes cometes, neixen a l'època medieval, perquè és quan comença a haver-hi una certa institucionalització del que seria l'assistència per poder ajudar els pobres, que en aquella època, de fet, els pobres era una massa molt heterogènia, no és el que coneixem avui en dia, sinó que també podria entrar-hi un orfe o una vídua, per exemple. Llavors, sí, bàsicament seria una mica el que has comentat tu. Bàsicament són institucions que neixen per ajudar a persones desvalgudes i que necessitaven assistència. Mm-hmm. Moltes vegades lligat a viles i a les ciutats, i el poder que hi havia. Doncs podia ser un poder laic, o podia ser un poder eclesiàstic, o les dos, com seria en el cas d'aquí Sant Joan.
0: Mm-hmm. Després en parlarem de si això és una particularitat o no, però ja ho farem més endavant. Abans de tot, què et va portar a estudiar aquest tema? A part d'aquest interès que hem dit dels santjoanins per les nostres coses.
1: Doncs bé, com he dit, tenia molt clar que el meu TFG havia de ser de Sant Joan, i també volia que fos de l'època medieval, perquè és l'època que més m'agrada dins la història, i jo aquest curs he gaudit d'una beca de col·laboració, que bàsicament col·labores a un departament de la universitat, i pots fer un petit projecte. Llavors jo aquest projecte el vaig centrar en analitzar testaments baixmedievals d'aquí, que conservem aquí a l'arxiu del monestir, i va sortir justament també, amb la meva tutora i amb en Joan Ferrer, aquesta particularitat que tenim aquí a Sant Joan, el fet de que tenim aquestes institucions d'assistència i que es pot estudiar a través dels testaments. Uh-huh. Llavors jo vaig començar amb aquesta beca i vaig voler-ho ampliar molt més amb un TFG perquè hi havia més teca, per entendre'ns.
0: Joan Ferrer, que entenc que també t'ha donat un cop de mà en tot aquest procés, és qui ens va donar l'alerta d'aquest treball, per tant que ja us està agraïda a tu i també hi estem agraïts nosaltres.
1: Molt agraïda, molt agraïda.
0: El teu treball parla d'això, de tres institucions, l'Almoineria General, l'Almoina del Monestir i l'Hospital de Pobres. No sé si ens les podies explicar així d'una manera senzilla.
1: Sí, i tant. Per començar tenim les almoines. Les almoines medievals, això ho trobem a tot Catalunya, i bàsicament són institucions que el que pretenien era ajudar els pobres que sobrevisquessin. Llavors, normalment, el que se'ls donava era menjar, és a dir, cobrir les seves necessitats. Podria ser pa o podria ser un àpat calent. Però a vegades també podia ser vestits, o sigui, roba. I llavors seria aquestes almoines, les dues farien aquesta funció, amb una particularitat de la general, que ara explicaré. I després l'Hospital de Pobres és el naixement dels hospitals actuals, és a dir, un lloc per atendre malalts, però també per atendre pobres. I a vegades fins i tot un espai per acollir transeünts, persones que passaven per aquí. Mm. Per tant, tindré una definició més extensa que la d'actualitat de curar i prou. I les almoines, com he comentat, seria això, doncs donar aliment, però per altra banda també, i molt interessant, l'Almoina General de Sant Joan, que la crea la Universitat de la Vila, que seria com l'Ajuntament, per entendre'ns, per tant, un poder laic, també era una entitat financera. És a dir, a partir de les deixes que tenia testamentàries, doncs que podia ser de diners o amb espècies, ho convertien en rendes censals, i a partir d'aquí podien exercir la seva funció principal, que seria doncs cobrir les necessitats dels pobres, però també proporcionaven préstecs a persones econòmicament dinàmiques, com per exemple mercaders. Llavors té aquesta funció interessant, que és bastant particular d'aquí a Sant Joan.
0: Uh-huh. Estava com duplicat, doncs, entenc.
1: Sí, correcte. Això és, de fet, ho dic al meu TFG, perquè tu has dit que Sant Joan és un poble petit, efectivament, actualment és un poble relativament petit, però en aquell moment hem d'entendre que era una vila urbana, que no seria un Barcelona, òbviament, però que era una vila que tenia els serveis importants d'aquella època, sobretot al segle XII, doncs, per exemple, la notaria, el mercat. Llavors, era una vila urbana de segon o tercer d'ordre, per tant, era important a nivell local. I, efectivament, convivien dues almoines, una almoina del monestir, que, de fet, està situada... Popularment, a vegades, es parla de casa de l'almoineria, que seria a davant de la biblioteca municipal, que hi ha aquella mena de torre.
0: L'edifici de la torre, no?, que em sembla que es coneix així.
1: Sí, correcte, doncs seria allà. I aquesta almoina es diu almoina del monestir perquè la crea el monestir. I tenim, malauradament, d'aquesta hi ha menys informació, però faria la mateixa funció. I després, paral·lelament, doncs, tindríem aquesta almoina portada, en aquest cas, per al poder laic. Per tant, aquí ja veiem aquests dos poders que hi ha a la vila, també apareixen en moments diferents, perquè l'almoina del monestir apareix al segle XII, en canvi, la de la general, l'almoina general, apareix al segle XIV. I l'almoina general està a la parròquia de Sant Pol, era la seva seu, i això ens pot parlar, doncs, de hipòtesis que s'haurien d'estudiar molt més, però potser atenien a pobres diferents. Veiem que l'almoina general també té aquesta funció prestadora, en canvi la del monestir no. Però ens està parlant, jo penso, d'aquest poder laic que cada vegada s'està consolidant més a la vila i que fa aquesta nova almoina, però també ens parla, doncs, d'una vila relativament important, havent-hi dues de diferents.
0: Mm. I encara que fos la parròquia, està deslligada de l'església.
1: Sí, sí, totalment. O sigui, de fet, la Universitat de la Vila, que és, ja he dit, la que ho crea, que seria com un ajuntament, es consolida ja al segle XII o XIII, igual que el Consell Jurat, que és aquest poder laic a la vila, i veiem com cada vegada tenen més poders i més atribucions. Per exemple, van entrant a la parròquia, tot i que és un lloc eclesiàstic, però les parròquies també eren un lloc de sociabilitat, també hem vist que és un lloc d'almoina, també podia ser, doncs, en el cas de l'almoina general, un lloc d'intercanvi de diners. Per tant, la parròquia és molt més que un espai religiós. De fet, ara que hi penso, si els oients han llegit el monogràfic d'aquest any, d'en Joan Ferrer, que és precisament de la parròquia de Sant Pol, i que parla com l'església del poble. Doncs és una mica aquesta idea.
0: Clar, pel que he entès, no sé si és així, però al final també... en aquell moment la pobresa, que ja sé que n'hi havia molta i de diversa, no semblava com que l'objectiu fos erradicar-la, no? També formava part de l'estructura, no? I del fet de que els rics no es guanyessin el cel d'alguna forma ajudant els pobres, vull dir que era una, vull dir, ho necessitaven tant els pobres com els que no eren pobres, com els rics, no? D'alguna forma.
1: Sí, sí, totalment. De fet, és interessant perquè, clar, apareixen aquestes institucions d'assistència a l'època medieval i, efectivament, per una banda és ajudar els pobres. Això sempre ens ajuda actualment, doncs, ajudar la gent, no? Això seria una banda. I també controlar aquests pobres, perquè, clar, si hi ha una massa de població pobra que no pot menjar, això pot provocar revoltes i problemes socials. També hi ha un interès d'un cert control. Però, a més, també hem de tenir en compte d'una mentalitat d'aquesta població de voler-se salvar, doncs, d'anar al cel i no anar a l'infern. Llavors, això s'observa molt als testaments, fer deixes als pobres com element per poder salvar-se, és a dir, ajudar per no anar a l'infern. I per tant, també és això, s'observa molt aquesta mentalitat i en part també serviran per mantenir, o sigui, aquests rics volen col·laborar per tenir clar que ells poden viure amb tranquil·litat. Ells poden ser molt rics, però saben, tenen la tranquil·litat a la ment de dir, però jo estic ajudant els pobres. I llavors és també, això ho podem veure, de mantenir una mica l'estatus que hi havia de cada persona, és a dir, no pretenien en cap cas erradicar la pobresa.
0: Això no... Això continua passant d'alguna forma avui dia, també la gent que és molt rica també té fundacions.
1: Exactament, és el mateix.
0: Sí, sí, sí. ja ho has comentat abans una mica, qui eren els pobres a l'edat?

0: ser, per exemple, un orfe o una vídua. Això ara, llavors, bueno, a partir del segle XIV-XV apareix una classificació que parlen de pobres vergonyants, que serien aquella gent que per vicissituds de la vida, en un moment concret, no poden subsistir. I això s'entén molt bé, per exemple, una vídua. El seu marit, doncs, era el que portava els diners a casa i de cop es mor i aquesta dona, doncs, no té cap mena d'ingrés. Aquesta dona, algú l'ha d'ajudar. Llavors, la societat medieval d'aquest moment ja té aquestes institucions per poder-la cobrir. I per això el treball es diu que és una massa molt heterogènia. De fet, a la pròpia documentació aquí a Sant Joanina, els testaments, moltes vegades parlen, doncs mira, de fer una almoina de pa als pobres. Clar, qui eren els pobres santjoanins? Tampoc es sap del tot. A vegades sí que parlen de pobres de Sant Pol, que això també és interessant, perquè parla d'una hipòtesi. Vale, pobres de Sant Pol, i què vol dir? Que n'hi havia altres? O els pobres de Sant Joan, que també ja ens està dient, doncs haurien de ser d'aquí. Però malauradament no es pot especificar. Sí que hi ha almoines d'altres llocs, per exemple, de Lleida, que sí que estableixen una mica qui eren aquests pobres. I de fet, el que s'observa és que no es donava a tots els pobres aliments, per exemple. Hi havia pobres que quedaven a part. Per tant, és un marc d'estudi molt interessant, que no es pot ser molt concret, però bé, es pot saber una miqueta, ambigu, pel que diuen.
1: Molt interessant. Sí. Ara has parlat d'aquestes deixes concretes, no, de pa i això.
0: Sí.
1: N'hi ha una que, de l'Agnès Serradell, no?, que deixa diners per dotar d'un llit a l'Hospital de Pobres i també fa una deixa a l'Almoina General. No sé si hi ha deixes molt curioses o no tan concretes.
0: Bé, de fet, això normalment de l'Almoina General, l'Almoina General és la institució predominant d'aquí Sant Joan, és la que té més deixes en general sempre, que això de fet podria estar relacionat també amb el seu context, no? La seva seu era la parròquia, que era un lloc on la gent hi anava sovint, no només el que he dit, no només per temes religiosos, sinó també com a espai de sociabilitat, i probablement la crea, com he dit, la Universitat de la Vila, i segurament la gent coneixien aquests prohoms que formaven part de la universitat. Llavors aquesta és l'almoina, és la institució que predomina. Curiosament, acostumen a deixar a fer deixes monetàries en aquesta, sense especificar el per què. Simplement, doncs, deixo tants sous a l'almoina general. És més curiós i interessant amb el que seria l'Hospital de Pobres. L'Hospital de Pobres tant fan igual també a vegades deixes monetàries, doncs mira, deixo tants diners a l'hospital, però moltes vegades hi ha deixes per la dotació d'un llit a l'hospital. Aquí, de fet, això ho comento al treball, que s'hauria d'estudiar més exhaustivament, però el que sembla és que hi hauria, doncs, com una mena de dret d'ús dels llits. És a dir, que una persona tindria el dret d'ús d'un llit de l'hospital i quan deixa aquest llit hauria, doncs, de donar diners per aquest dret, per aquest ús que ha fet. I és curiós això també perquè moltes vegades els diners els deixa a l'almoiner del monestir, que l'almoiner del monestir és el canonge agustinià del monestir, que s'encarrega concretament de l'almoina. I el que s'observa a través dels testaments és que aquest càrrec, o sigui, aquest canonge, tindria atribucions no només de l'almoina del monestir, que hem comentat, sinó també, per exemple, de l'Hospital de Pobres. I veiem que moltes vegades, doncs, això, li deixen diners per dotar d'un llit a l'hospital. Però també a vegades hi ha un cas d'un testador que es diu, de fet, Guillem Rovira, que deixa el llit de l'hospital que ha fet ús. El deixa l'almoiner. Llavors, això ens està parlant d'aquesta deixa curiosa. I llavors, de l'almoina del monestir, malauradament, fan poques deixes, però, per exemple, del volum que estudio aquí al TFG, hi ha un que fa deixes perquè es faci una almoina a davant de la porta de l'almoina del monestir. Per tant, ja fa aquesta deixa en concret. Però,
1: això vol dir perquè es visualitzi que la donguin allà? O...
0: Sí, normalment les almoines s'acostumaven a fer davant de les almoines, és a dir, en el cas de Sant Joan, doncs es faria, doncs mira, jo tants diners perquè es faci una almoina de pa, m'ho invento, a davant de l'almoina del monestir. Llavors ens ho podem imaginar una mica, no? Devia haver-hi algú i els pobres i es anava donant. I llavors també a vegades trobem això, fer una almoina davant de la parròquia de Sant Joan i Pau, no? La parròquia de Sant Pol, que clar, és la seu de l'almoina general. Per tant, és probable que les almoines i quan la gent feia

0: deixes aquestes almoines es fessin davant de la institució pròpiament dita.
1: Potser per ser poder era públic, no? Aquesta almoina és gràcies a no sé qui, no? Potser.
0: Sí, sí.
1: Aquí també hi ha una mica d'intentar gestionar el poder també a través d'això, és a dir, el fet de que n'hi hagin dues, una de laica, una de... També volia dir d'anar agafant poder, d'anar agafant aquest poder de referència, de dir, soc jo qui us ajuda i no pas els altres, o...
0: Sí, jo penso que, bé, això sempre són... Bé, t'ho pots imaginar una mica, no hi ha lloc que ho fiqui clarament, però jo diria que 100% és així. De fet, això s'observa molt a l'Hospital de Pobres, i a l'Hospital de Pobres, a partir del segle XV, o sigui, l'Hospital de Pobres, com he dit, bueno, no, perdó, no ho he dit, és una creació del monestir. El creen els canonges agustinians, i en un principi el control, doncs, el tenen ells. De fet, qui és l'administrador també és l'albuiner del monestir, per tant veiem que aquest càrrec tenia diverses atribucions a diferents institucions, però gràcies a una còpia del segle XVII, que hi ha també a l'arxiu de la monestir de Sant Joan de les Abadeses, aquesta còpia d'uns estatuts del 1448, el que demostren és que a partir d'aquest moment ja l'administrador no només serà aquest almoiner, sinó que també hi hauran dos prohoms que seran elegits per la Universitat de la Vila. Per tant, el que aquí s'està observant és que, mica en mica, el poder laic va tenint pes. Mentre que la Vila de Sant Joan, en un principi, el poder clarament el té els canonges agustinians i el monestir, veiem com a partir d'aquest segle XIII, XIV, XV, el poder laic va entrant-hi. I, per tant, sí, és probable que el fet que hi hagi dos almoines també ens estigui mostrant com aquest món laic està volent tenir més atribucions i més poder a la vila i de dir, escolteu, que nosaltres també estem aquí i també vetllem per la vila.
1: També ens sembla curiós això, que crec que més o menys la meitat dels testaments que vas analitzar parlen d'alguna d'això per almoina, i que, per exemple, l'any 1939 va haver un munt de deixes i de testaments, molt més que l'habitual.
0: Sí, sí, el 1439, no sé si has dit 1900.
1: Però... No, 1300, ai, perdó, ah, sí, 1396, no?
0: Sí.
1: No sé quin ha dit, però sí. Tinc apuntat això.
0: Sí, correcte. Sí, el 1396, o sigui, el volum de testaments que s'ha analitzat va del 1390 al 1396. De fet, hi ha 72 testaments, que déu-n'hi-do, i d'aquests, un 36 fan deixes a les institucions d'assistència, que això, de fet, és un 50% del total. Per tant, ja de primeres ens està parlant que la població de Sant Joan, el seu marc mental, existia en aquestes institucions, perquè ho tenen en compte i fan deixes. I a part, com has comentat, el 1396 hi ha 30 testaments que fan deixes, que comparat amb l'any anterior, que només hi ha moltes menys, ens està parlant també d'una casuística. Els testaments ens parlen de molta informació molt interessant, més enllà de les institucions d'assistència.
1: De fet, en Joan Ferrer, la setmana passada, justament parlant del pont, ens va dir que una d'aquestes deixes, no?, va ser la que ens permet dir que hi havia un altre pont, a més del pont vell,
0: sí.
1: No? Vull dir que molta informació, no?, ens donen.
0: Moltíssima informació, de fet. Vas llegint i vas trobant i a vegades també, clar, un testament et diu una idea que és com una hipòtesi, de cop una altra t'ho confirma. Vull dir que t'aporta una informació apassionant de la vila. Doncs sí, ens estaria parlant de 1396, de cop i volta es fan 30 testaments, l'any anterior només 10. Clar, això és una casuística curiosa. Podria ser, això sempre s'hauria d'estudiar més exhaustivament, però ens podria estar parlant d'una doncs, etapa de mortalitat, per exemple, o vés a saber, una epidèmia, i la gent doncs, va a fer testaments perquè estàs en una conjuntura que tu saps que potser vés a saber el que et passarà.
1: Per tant, que aquests testaments que has trobat no és de gent que ja s'havia mort, és del moment que el fan perquè en algun dia quan es morin passi això.
0: Sí, sí, exactament. Tots els testaments els fan testadors que estan vius. De fet, normalment als testaments ja hi ha unes clàusules establertes que més o menys es segueixen. Hi ha en un principi, després de dir el nom, a vegades diuen on habiten, no? Doncs Sant Joan o Ugassa, a vegades surt. A part d'això, a vegades també et diuen quin és el seu estat de salut. A vegades et diuen doncs, malaltia detectada i davant la por a morir faig aquest testament. O a vegades, moltes vegades, hi ha un terme curiós que és esllengadit de cos, com cansat, allò que et trobes cansat. Doncs per això faig el testament. Sí, són gent viva que doncs a vegades també estan sans, eh? I dius, doncs mira, per si de cas el faig. Una mica com a l'actualitat.
1: Sí, sí, sí,
0: hi ha gent
1: sí.
0: que el fa, diu, ostres, estic malament, mai que fer-lo. I hi ha gent que està ben sana i decideix fer el testament. Doncs és el mateix, sí.
1: Avui dia la majoria ho deixa als seus descendents. Sí. Aquella època no era tan habitual o el testament té de tot? Ho deixo això als meus fills i això i una part a l'almoina o...
0: Normalment els testaments tenen de tot. Ja deixes els familiars, a vegades també ja en deixes fins i tot a nets. Sí, normalment ja deixes a familiars i també ja en deixes a les institucions d'assistència. Solen haver-hi les dues. I a vegades també veus, a vegades es fan hereus universals algunes de les institucions d'assistència, vull dir que dius, ostres, que per aquesta persona
1: o
0: va decidir... Sí.
1: O està enfadat amb el fill, sí. o no va tenir fills, o no va tenir...
0: Exacte. A vegades també veus una mica aquestes lluites familiars, o... i a vegades com que també hi ha escudicils, que seria que fan alguna modificació o afegeixen algun element al testament que se n'havien oblidat, també pots veure si hi ha alguna baralla o, o cosa així.
1: Super interessant. No sé si t'agradaria continuar aquesta línia de recerca o cap a on podria anar.
0: Sí, a mi m'agradaria, de fet, amb el propi treball hi han línies que queden obertes per temps o perquè caldria això. L'espai és el que és i el temps del que és un treball és un TFG, per tant. Bé, però sí, a mi m'agradaria, hi han algunes línies que s'han quedat obertes i que m'agradaria seguir. Efectivament.
1: Com per exemple?
0: Per exemple, aquest fet d'aquesta doble almoina, m'agradaria, per posar un exemple, mirar si alguna altra vila, més o menys de dimensions similars a Sant Joan, això també passa. Perquè, per exemple, de Barcelona n'hi havia moltes d'almoines, o a Girona, no, a Girona n'hi havia, sí, hi havia una molt important, però m'agradaria veure doncs, si això passa a altres llocs, perquè és interessant. També el tema de l'hospital... A veure si els testaments ens poden... Perquè, malauradament, hi ha molt poca documentació. Tenim molt poca documentació, però els testaments ens van aportant informació. Doncs mirar a veure si parlen alguna mica més sobre això de la dotació dels llits. Doncs sí, aquests són diversos elements que estaria bé continuar analitzant.
1: Què li diries a algú que pensa que la història medieval és molt llunyana i que té poc a veure amb nosaltres?
0: Doncs que està molt equivocat. De fet, també la història medieval durant molt temps s'ha pensat que és una època fosca, bruta. Hi ha aquesta idea que s'ha creat posteriorment i és falsa perquè, de fet, a l'època medieval, per exemple, és quan neixen els hospitals, que avui no ens podem imaginar una vida sense hospitals, doncs apareixen allà. També les universitats, de fet, apareixen a l'època medieval. Per tant, és una època que encara que es creen coses que continuen avui en dia. I a més a la nostra vila, que neix justament a l'època medieval i que hi ha tantes dades molt interessants, que com hem dit, els santjoanins sempre anem a buscar lo nostre. Però, ostres, quan tu et dones compte que Sant Joan neix... aquest període medieval que tenim tantes particularitats locals, però a més tenim tanta documentació conservada aquí a l'arxiu. Ostres, això és que s'ha de continuar buscant i hem de poder descobrir molts més elements com aquest.
1: Ara, després d'aquest treball, quan passes pel costat del monestir o de Sant Pol, què hi veus que abans no hi veies?
0: La veritat és que jo sempre m'ha agradat molt el monestir, com aquesta figura imponent que tenim a sobre el centre de la vila. Però ara és com que fins i tot t'ho sents una mica més a prop, no? De dir, ostres, ho he estudiat. Ara, perquè al treball també parlo una mica de la història, un breu recorregut històric de les dues edificacions, i és com que ja me la sentia pròpia, però ara és encara més, i de dir, ostres, tens ganes que la gent conegui el que tenim aquí, perquè sí que ho sabem, no? Sí, hi havia les abadeses, el primer cenobi femení de Sant Joan, però hi ha tantes dades i tantes coses interessants que molta gent de Sant Joan no sap, que tens ganes de compartir-ho i de dir, ei, tenim això aquí.
1: Ariana, quants anys tens tu?
0: Jo ara tinc 21.
1: 21?
0: Sí.
1: És que diria que, com molta gent de la teva edat, havies passat per aquests micròfons, no?
0: Sí.
1: Amb l'escola.
0: Sí, sí.
1: Fa il·lusió veure com estem parlant de 4 o 5 anys, de cop i volta veniu i ens expliqueu unes coses, vull dir, amb una seguretat i un interès. Què faràs ara? A l'estiu descansar, potser?
0: Bueno, de fet, sí, descansaré. També, de fet, a la vegada treballaré en un projecte de la Universitat de Lleida relacionat amb els testaments d'aquí Sant Joan. Per tant, és increïble poder-ho fer. I l'any que ve faré un màster d'època medieval a la Universitat de Barcelona i continuaré amb aquesta línia. A veure doncs, cap on ens porta.
1: Super, super emocionats de tenir investigadores així del nostre poble, també. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I demà dijous i fins diumenge, Vilanova i la Geltrú acull la 12a edició del Vida Festival. Entre l'extens cartell hi actuarà Triquell, Maria Jaume, El Petit de Calaril, Gerai Cortés, Al·lèrgiques al Polen, Barry B, Tam Peralbo i el Comboi, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Remei de Calafresca, Lia Cali, la Ludwig Band, déu-n'hi-do, i la cantautora de Cardedeu, Rosarona, que repeteix per segon any consecutiu al festival, on presentarà l'avançament de cançons del seu proper disc.

0: I si no sabeu què fer amb la mainada, amb aquesta calor que fa, els dimecres a la tarda la Biblioteca Josep Picola ofereix a les famílies un seguit de tallers infantils cada dimecres de juliol. Ens ho explicarà la seva responsable, l'Anna Belén Avilés. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Ara hem dit això de que si no saben què fer amb la mainada, ens referim en família, perquè els menors de 7 anys han d'anar acompanyats, eh?
1: Sí, exacte. Aquesta és una activitat que venim oferint durant el mes de juliol des de que estem a l'edifici del carrer de les Mudes i és una mica una invitació a venir a la biblioteca en família. No? Són petits tallers de manualitats doncs per fer en 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, segons com estigui la motricitat dels nens, com de petits siguin. I això, venir, no?, de descobrir, si encara no descobreixen en família l'espai, i poder disfrutar d'aquest refugi climàtic, aquests dies que està fent tanta calor que ofereix la biblioteca.
0: I com dèiem, això, menors de 7 anys han d'anar acompanyats, sí que els que són majors de 8 anys, sí. Doncs s'hi poden quedar sols, i els pares poden llegir o marxar o...
1: Sí. Sí, exacte. L'activitat està dinamitzada per un monitor, vull dir que els nens que venen sols no estan sols en cap moment, però sí que els que són més petits, doncs aconsellem que vinguin amb família, doncs per aquest suport, no? Si s'ha de retallar, si s'ha de fer coses, no?, que requereixen unes habilitats manuals que potser els més petits encara no tenen del tot desenvolupades, i per què no, doncs, perquè això, gaudir en companyia, amb família, sempre és un plus, no?
0: Molt bé. Qui ha dit que s'encarrega de dinamitzar-los?
1: Això, hi ha un monitor que els acompanya en tot moment, perquè, bueno, com sabem, a la biblioteca Josep Picola és una biblioteca unipersonal, i per no deixar el taller, doncs hi ha això, un monitor o monitora que els acompanyarà en tot moment, que és d'Ubuntu, o sigui que molts dels nens de Sant Joan ja els coneixen, o pels esplais o pels casals d'estiu, doncs aquí els podran retrobar també.
0: Molt bé, explica'ns una mica de què aniran, què es farà cada dia, així per sobre.
1: Doncs mira, la idea és una mica un taller que fomenti l'ús de materials dels que ja disposem o que siguin reciclables. Avui començarem per fer una boleta antiestrès amb boles de gel. També farem la setmana que ve una papallona a partir de revistes velles de la biblioteca. Farem una titella d'una ballarina. Cada setmana el taller és una mica és diferent, no? Sempre amb la idea aquesta d'una manualitat que es pugui completar en un quartet d'hora o així. De fet, el taller comença a 6:15 i dura fins a 6:45, però no vol dir que a 6:15 ja hi hagin de fer. Vull dir, es poden anar a afegir durant aquesta hora, en qualsevol moment, perquè allà disposarem dels materials, el monitor els explicarà una mica doncs què cal fer per poder fer aquesta manualitat, i és això, com que no dura una hora sencera, sinó que són breus tallers, no cal ser-hi 6:15, sinó al llarg d'aquesta hora.
0: Molt bé, Anna. Parla'ns de més coses relacionades amb l'estiu de la biblioteca, canvi d'horaris, em sap que els dissabtes ara no obre, si no m'equivoco, i no sé si aquest any també s'han fet altres iniciatives com la biblioteca, la piscina i tot això, i explica'ns quan te'n vas de vacances.
1: Doncs sí, com cada estiu, doncs entre Sant Joan i Festa Major, la biblioteca fa l'horari habitual de dilluns a divendres, però dissabte està tancada. Vacances previstes del 3 al 23 d'agost i la setmana de la Diada una altra vegada, que me'n vaig de casori a la Madrid, és tu.
0: Molt bé, molt bé.
1: I com cada any també, doncs a la piscina hi ha tot un lot de llibres i revistes que la biblioteca doncs ha facilitat al club perquè es pugui fer el que anomenem préstec de tovallola, que és agafar el llibre, llegir una estona a la tovallola, tornar-lo a lloc, i en principi aquestes són les activitats previstes durant l'estiu. De fet, a l'estiu és molt difícil competir amb la piscina,
0: Bé, també hi ha...
1: Ve molt de gust estar-hi.
0: Escolta, l'altre dia vaig anar amb el meu fill a la piscina i ja portàvem 3 o 4 dies seguits anant-hi perquè ell insistia. I el següent doncs, no es va banyar, es va buscar un ombra i un llibre, un còmic, i ella el vam tenir, que vaig pensar perquè hem vingut, si jo ganes no en tenia gens, però ja veus que bé.
1: Bueno, l'ombreta també és un plus i llavors a vegades s'hi troben amiguets i... La piscina, ja et dic, és molt complicat competir-hi, però sí que és veritat que s'ha fet una selecció així variada, precisament, no?, també dirigida a això, que tothom s'hi pugui sentir còmode, no?, amb els nens, lectures, doncs, adaptades a diferents nivells i que puguin resultar-los atractives, i per adults també diferents gèneres dintre de la narrativa, que és majoritàriament el que s'ha portat, novel·la històrica, novel·la negra, novel·la més psicològica, doncs perquè tothom trobi una mica la lectura que li amenitzi l'estiu.
0: I el truco, que no és tan truco ni secret, perquè sempre ens l'expliques, això, aprofiteu que el dia 3 d'agost tanca la biblioteca per anar a buscar... doncs,
1: exacte,
0: coses que també podeu tenir-vos durant
1: més
0: temps.
1: Aquestes, sí, totes aquestes persones que habitualment reben doncs, els avisos amb la programació, etcètera, una setmana o 10 dies abans els enviaré el recordatori de les vacances, i això, que vinguin a buidar la biblioteca, perquè els llibres el que volen és sortir, volen estar a casa de la gent i volen ser útils i volen ser llegits.
0: Perfecte, Anna, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara és moment d'anar a fer un tomb per la lluna amb l'Adriano Sabater.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

Quan mirem el cel, sovint tenim la sensació que és el sol qui es mou. El veiem sortir cada matí per l'est i amagar-se cada vespre per l'oest. Però la realitat és una altra. Som nosaltres qui ens movem. La Terra és com una ballarina que no deixa mai de dansar. Fa dos moviments alhora. Dos moviments que marquen el ritme de les nostres vides. El primer és el moviment de rotació. La Terra gira sobre ella mateixa com una baldufa. Triga gairebé 24 hores en completar una volta. Aquest gir és el responsable que existeixin el dia i la nit. Mentre una part del planeta mira el sol, l'altra queda immersa en la foscor, sota un cel ple d'estrelles. Però al mateix temps, la Terra també fa un segon ball, el moviment de traslació. Durant aproximadament 365 dies i 6 hores, recorre una enorme òrbita al voltant del Sol. I ho fa a una velocitat sorprenent, més de 100.000 km per hora. Nosaltres viatgem amb ella sense notar absolutament res. Ara bé, molta gent pensa que l'estiu fa més calor perquè la Terra és més a prop del Sol i que l'hivern està més lluny. Però això és un mite. El secret de les estacions no és la distància, sinó la inclinació de l'eix de la Terra, que és d'uns 23,5 graus. I aquí hi ha una de les coses més fascinants del nostre planeta. La Terra no canvia aquesta inclinació quan arriba l'estiu o l'hivern. No hi ha cap instant que s'aturi, faci un gir sobtat i canviï de posició de cop. El seu viatge és continu, sense pauses. Imagineu una taronja travessada per un pal. Aquest pal representa l'eix de la Terra. Està inclinat, i mentre la Terra gira sobre si mateix i al voltant del Sol, aquest eix continua apuntant pràcticament cap al mateix lloc del cel, molt a prop de l'estrella polar. És com un excursionista que fa una volta a una plaça, però sense deixar de mirar mai la mateixa muntanya a l'horitzó. No és ell qui canvia la mirada, és la seva posició la que va canviant. A mesura que la Terra avança a la seva òrbita, arriba un moment en què l'hemisferi nord queda inclinat cap al Sol. Els seus rajos hi arriben més directes, s'escalfen més, i els dies són més llargs. És l'estiu. 6 mesos més tard, la Terra és a l'altra banda de la seva òrbita. Però l'eix continua apuntant exactament la mateixa direcció. Ara és l'hemisferi nord qui queda lleugerament allunyat del Sol. Els rajos arriben més inclinats, reparteixen la seva energia sobre la superfície més gran, escalfen menys i els dies són més curts. És l'hivern. Entre aquests dos moments hi ha els equinoxis. Són els dies en què cap dels dos hemisferis està inclinat ni cap al sol ni en direcció contrària. El dia i la nit duren gairebé el mateix a tot el planeta, però la Terra no s'atura ni un sol instant. Continua el seu viatge silenciós al voltant del Sol. És meravellós pensar que les estacions no depenen d'estar més a prop o més lluny del Sol, sinó d'un petit angle de només 23 graus i mig. Un gest gairebé imperceptible que transforma els paisatges, les temperatures, les collites i fins i tot els nostres hàbits. I mentre escolteu aquestes paraules, recordeu que tots nosaltres estem viatjant damunt d'una esfera que gira sense descans sobre ella mateixa, mentre recorre la seva òrbita al voltant del Sol, a més de 100.000 km per hora. Fa més de 4.500 milions d'anys que la Terra interpreta aquesta dansa perfecta. Una dansa que mai no s'atura, que no fa pauses ni canvis sobtats, i que amb una precisió extraordinària ens regala cada primavera, cada estiu, cada tardor i cada hivern. Perquè al capdavall, encara que ens sembli que estem quiets, tots som viatgers. Viatgers d'una petita nau blava que navega pel cosmos. I aquest és precisament el viatge que fem a més enllà de la Lluna. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà per aquí.
1: Ens poden casar molt a restrir.
2: Heu entrat vos, ara compta l'Arnau.
3: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Crescent al marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.

0: tu.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
4: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
3: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
5: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
3: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu, obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: Nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
0: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu.
0: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
0: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el Mixtures a la figura de la cantant americana Sharon Jones, que va morir el novembre de 2016, ara fa 10 anys, i que va marcar tot un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dub Kings i la discografia del segell Dubton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

és ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta allà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

d'etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Sant Pau de Segúries celebrarà la sisena edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant dos dies, una cinquantena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
4: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al resta de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquests desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi energia tot... creada sí. pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
3: La fira tindrà una vintena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabars, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
5: Tenim moltes conferències, és el que sempre des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar, volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors...
3: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Espàrregou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots a Subirats una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si ho sabem dir, Paludosiol mollosolai. És un mamífer que pesa entre 60 i 70 quilos.

0: Muchas gracias.
1: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

va passar. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà, tot resplendeix i després...

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
3: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb vols de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és a Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
2: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. 5, 6.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
2: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys amb un líric que vam haver de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
1: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles, i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com estructurar el concert i la novetat que tindrà.
3: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Lozano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurèlia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que, que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
1: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
4: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que l'hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
1: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.

la següent sota el pont de la ciutat. La tercera pensant el camí fet. I la quarta somiar en com desfer-lo. Mentre remugaven els budells, llamps i trons feien baixar el cel.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
4: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, sobretot del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
4: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano és, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
3: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
4: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, en Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
3: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies de Catalunya un any més col·labora com a tren oficial del Festival Cruïlla que se celebra els pròxims dies 8, 9, 10 i 11 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. El Festival Cruïlla s'hi viu una experiència irrepetible basada en la música i acompanyada d'art i comèdia. Un cop més, el transport públic és el millor mitjà i el més sostenible per desplaçar-se fins al recinte i, en aquest sentit, els assistents al Cruïlla compten amb les parades de Rodalies de Sant Adrià del Besòs, R1 i RG1, Barcelona al Clot, R1, R2, R2 Nord, R11 i RG1 i l'estació de França, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, com les més properes al fòrum. En aquesta nova edició, Renfe continua facilitant el viatge a tots aquells espectadors que decideixin assistir a aquest festival emblemàtic de la capital catalana a l'aire lliure i davant del mar. Un festival que un cop més ha reunit en el seu cartell noms tan rellevants de la música com Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Garbage, Tudor Cinema Club, Suede, Joan Batista, Bomba Estéreo, René Rapp i molts més. Aquesta col·laboració cultural respon al ferm compromís de Renfe per al desenvolupament de la cultura i la música a Catalunya. A més del Cruïlla, Renfe col·labora aquesta temporada amb els festivals més prestigiosos de Catalunya com el Canet Rock, Festival Bars o Mar d'Estiu. Esperem que tota la gent que agafi aquests trens pugui arribar a temps a veure aquests concerts i no passi com sempre, que normalment els trens de Rodalies venen amb endarreriments. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Ja he navegat prou per les mars de la terra, de golfos de neguit, d'onades de tristesa.

0: Arnau.
1: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
4: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
3: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
4: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
3: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera.

0: és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: You can't come in.

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 5 de juliol fins al 15 d'agost se celebrarà la 47a edició del Festival de Música de Ripoll, organitzat pels Amics de la Música de la Vila. En total, el festival estarà compost de 9 concerts i, excepte un parell que es faran a dins del monestir, la resta s'ubicaran al claustre de l'edifici amb un aforament de 200 persones que s'ampliarà si calgués, tal com explica el tresorer dels Amics de la Música, Joan Colomer.
2: En algun cas concret que hi ha hagut, s'ha fet una ala i mig o dues, no? Normalment fem una ala, perquè algun any, per exemple, recordo fa pas molts anys, amb un líric, hem de fer gairebé dues ales, però llavors els músics es posen nerviosos perquè han de mirar, de sentir-se sent bé igual, però han de una mica quedar bé amb tothom, no? I girar-se una mica, i això a vegades els hi complica la vida. Però bueno, la idea és que n'hem fet diversos, dues ales. L'any passat també el del Sergi Carbonell van ficar uns quants a l'altra ala.
1: Diumenge, a les 6 de la tarda, el monestir acollirà la mort d'Orfeu amb la música francesa de Leo Delibes. Hi haurà una setantena de coristes, entre els quals els de la Coral Capella Santa Maria de Ripoll, el Cor Bonaire de Tona o la Violeta de Centelles i 12 músics. Sentim el director de la Coral Ripollesa, Pere Mas, explicant com s'estructurarà el concert i la novetat que tindrà.
3: Hi haurà dues parts diferenciades, una que estirà per una soprano que li diuen Dolors Luzano, que farà principalment música de Delibes per piano i veu, i després hi haurà una altra part que hi haurà l'Aurèlia Pessarrodona, que farà també uns solits de Pauline de Clot, que és una compositora francesa del romanticisme. Per cloure, se farà una escena lírica que va fer Delibes, que la varen recuperar l'any passat. És una peça que jo crec que se diu La Bosca, s'ha fet molt poc, molt poc. És a dir, fins fa 120 anys no hi ha constància que se torna a fer ni a Espanya ni a França.
1: El format de la resta del festival serà similar a l'habitual, com comenta la presidenta dels Amics de la Música, Anna Cassany.
4: Comencem amb un concert coral i el de més ho fem seguint les línies, un líric, un de jazz, un de sardanes. El que li hem canviat és una mica l'ordre, perquè normalment tancàvem amb un jazz i aquest any, per conveniència del grup que toca, ho fem al començament.
1: El cartell dels concerts de pagament, que seran tots a les 8 del vespre, el completaran les sardanes amb la copla Sol de Banyuls, el jazz a la fresca amb The Swimming Sextet, el recital líric amb el tenor Òscar Encinas, el baríton Milan Perisic i Josep Buforn al piano, i el claurà la bigatana Emma Stratton al piano.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
1: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle donà negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, per tur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
3: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
1: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de Temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol, no és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol, que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent, perquè quan parlem d'una pèrdua, saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en certs processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més un marc explicatiu, més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades, quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després a la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més com un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia i és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol, és una cosa que, d'entrada, et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
3: Sí, i a més es veu perquè, encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual li ha hagut un procés d'enfermetat previ, que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més el dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta una vegada amb la situació és completament normal. O sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de, a vegades, inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així, perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, ja n'ha hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no, el tema de negociació i acceptació.
3: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia, jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria una altra cosa, també entenem per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final, moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, potser s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: Bueno, d'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
3: clar,
1: ara,
3: és
1: no?
3: Que són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer. Hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos. Sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir, doncs, un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no?, que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, facilites?
3: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Què consisteix el dol? Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
3: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballa d'una certa manera. Quan és sobre un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermedad, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada, o potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema, quan és la persona en la que s'està treballant per al seu procés de final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí en aquest sentit.
1: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
3: sí.
1: També?
3: Sí.
1: No, allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
3: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment, no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de, no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret a acomiadar-se, a entendre el que està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
1: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
3: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenedat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i, escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com et sent, vol anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després, potser hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
1: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
3: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendir una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
1: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEM a Salut, sempre ens diu, hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, no? Sí. I també, doncs, permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir, és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
3: Això és un tema molt important i se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena, de la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual ens reïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai i una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural, perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Llavors ens hem de permetre a vegades també el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents, doncs potser, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de... I si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
1: Comentaves que feu grups d'adult, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no? De benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no? Ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no? Si aquesta persona ho està, no sé.
3: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar espai on no es sentin les persones jutjades, no? En aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenquem una mica aquests consells buits una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un... la major part de la gent des d'una... intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre, s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
1: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però dèiem que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu, no?
3: Sí, sí,
1: clar,
3: sí.
1: Perquè dèiem que l'abordatge ha de ser diferent.
3: Sí, sí,
1: no?
3: Sí, evidentment. El dol per una pèrdua d'una persona s'abordarà d'una manera i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no? Per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar el dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
1: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
3: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar i també hem d'aprendre a escoltar, no? Una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades... entre ells mateixos en aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però evidentment sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet anirem entrant doncs les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
1: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena? O no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
3: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
1: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, has dit allò muntanya russa, pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé, i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Allò de dir, pensava que ho havia superat, i no.
3: I jo tampoc ni li diria recaiguda, sempre soc molt amb els termes i intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com, i ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. i escolta, el tema de que tu estiguis passant per una altra persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres no pugui tenir tristesa quan penso en la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui que estigui malament, sinó dic que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi el final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
1: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és,
3: pot aparèixer. I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Uh-huh. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
1: De fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari. I tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
3: Sí, sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de normalització.
1: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina. Bueno, passo pàgina de forma relativa, no?
3: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs, pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, d'una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada cobrar el caixó no un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
1: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia el meu pare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm. Entenc que...
3: Sí, perquè no? a més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no?
1: Uh-huh.
3: En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar

0: tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
1: I si no necessites res, estàs al seu costat i
0: ja està.
1: I ja està.
0: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
1: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu, si no ens retrobem.
0: Igualment, a vosaltres.
1: Si no ens retrobem a aquesta temporada, sí, però segurament que la propera que sí que hi serà amb nosaltres. Que vagi molt bé, adeu-siau.
0: Igualment, gràcies.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: ¿Qué estás tocando?
3: Una canción que he compuesto yo.
2: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
3: No lo sé.
2: La tocaste para ella, tócala para mí.
3: Bueno, es que no la recuerdo.
2: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
3: Sí, jefe.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila destacada.
4: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
3: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Agramunt ha recordat avui les víctimes i els afectats de l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Avui fa un any. Ho ha fet amb un minut de silenci, ha recordat les víctimes mortals i tot el que es va perdre en aquell incendi que es va declarar a les 5 de la tarda d'aquell 1 de juliol a tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Aquest acte ha estat la nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Barnaus. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Amb la presència de familiars de les víctimes, afectats i també veïns i veïnes d'Agramunt, avui hem tingut lloc aquest minut de silenci a la plaça de l'Església que han mudit davant del record del que fou un dels incendis més destacats de tot el 2025 a Catalunya. A part de la pèrdua de les dues vides humanes, foren més de 5.500 les hectàrees que van quedar afectades i que van arrasar amb cases, cultius i terrenys. L'acte avui ha servit per recordar, però també per mirar cap al futur, perquè aquest escenari no es repeteixi mai més. De fet, justament avui s'ha declarat un incendi a la serra d'Almenara, a escassos quilòmetres del municipi, que ha sigut controlat a mitja tarda per unes 19 dotacions de bombers, 3 d'elles aèries. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de camps de rostolls i vegetació forestal d'aquesta serra, sent el segon incendi que té lloc en menys d'un mes en aquest municipi.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell, doncs ja ho sentíem. Fa un any just d'aquell incendi que va generar, entre d'altres, recordem, un pirocúmul de 14.000 metres d'alçada. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unit per frenar l'abandonament escolar aquest curs. Han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic. Són 270 joves que han decidit, a partir d'aquesta tasca, poder continuar amb els estudis. Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO. Un 66% de famílies han demanat una plaça d'I3, un punt per sota respecte a l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per centres públics com concertats, enfront dels 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat, amb un 87% de peticions a l'escola pública. I acabem parlant de la Basílica de la Seu de Manresa, que està donant a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit, considerat una de les obres més importants del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar en els processos de degradació d'aquesta obra realitzada als anys 1393 i 1394.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses. Avui és dimecres 1 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un soci de l'abadesenc li digui a la seva dona que dissabte no podrà fer el dinar perquè té reunió ordinària de socis al camp. La gespa del camp municipal d'esport no s'ha de tallar perquè no és de veritat i no hi ha arbres per podar. No estaria malament això de mirar un partit i agafar una poma d'un arbre mentre celebres un gol. Si hi haguessin fruiters al camp i s'haguessin de podar, recomanaríem a les persones que ho han de fer que escoltin bé l'infopodcast d'avui. Demà dijous a la tarda es farà a Mas la Sala de Sant Pau de Segúries un taller gratuït de poda amb verde fruiters. El taller s'emmarca en el projecte Valls Circulars, que busca promoure la innovació i sostenibilitat del sector primari. Ens en dona tots els detalls l'Anna Puixeu, coordinadora de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon.
4: És una formació de tècniques bàsiques de poda en verd d'arbres fruiters. Es farà el pròxim dijous, dia 2 de juliol, a la tarda, de 5 a 8 a Mas la Sala, a l'entrada de Sant Pau de Segúries. I bàsicament és per aconseguir consells, recomanacions i tècniques bàsiques per millorar la salut, producció i qualitat dels fruiters. Sobretot aquells fruiters similars a les pomes, a les peres, del tipus d'aquest fruiter mitjà, arbre mitjà, i bàsicament per promoure la recuperació i gestió sostenible dels fruiters. Vale? Es farà una breu introducció teòrica i llavors la gran part serà pràctica al camp, on es podran fer pràctiques directament amb els pomers, en aquest cas de Mas la Sala. Aprendran quan i per què es fa la poda, els beneficis, quines branques cal eliminar i, algun, i les que cal conservar, i bàsicament la importància de la poda adequada per afavorir el desenvolupament i la producció dels arbres fruiters. Cal inscriure's prèviament, es pot anar a la web del projecte posant directament al Google Valls Circulars o també a la web de la Fundació Comunitària a l'apartat de projectes Bioeconomia Valls Circulars, i també a l'Instagram de la Fundació Comunitària, a la part de l'apartat de perfil on hi ha els links, allà directament hi ha el link d'inscripció a la formació. I bàsicament s'han d'inscriure, rebran un mail de confirmació i el dia del taller els participants hauran d'emportar les seves tisores de poda. Gràcies.
3: Ja ho sabeu, si podeu arbres, podeu anar-hi. I marxem explicant-vos que Sant Joan celebrarà el pròxim dissabte, 11 de juliol, la primera edició de la Rural Fest, una nova proposta que omplirà la plaça Clavé d'artesania, alimentació, activitats familiars, cultura popular, espai gastronòmic i música. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
3: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, d'unes 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys a gran en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i és, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
2: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de Joves Promeses. Sentim a Colomer.
3: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de Joves Promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
2: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Sant Pau de Segúries celebrarà la 6a edició de la Fira de la Bruixeria aquest cap de setmana. Durant 2 dies, una 50ena de parades del món esotèric s'instal·laran entre el pati de l'escola Els Pinets i el parc de la plaça F. Estabanell. La fira comptarà amb molts productes de quilòmetre zero com terapeutes, remeiers o trementinaires del Ripollès, però també en vindran de llocs més allunyats com Lleida. El certamen s'inaugurarà dissabte a les 11 del matí amb un ritual. Sentim explicar-ho al bruixot encarregat del ritual, Chencho Yagüe.
2: Això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, l'energia que porta al resta de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el del ritual de la cloenda, cremen tots aquests desitjos. És com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? De que hi hagi una energia creada pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé.
1: La fira tindrà una 20ena d'activitats, com els tallers infantils de piruletes, de bombolles i malabar, jocs de carrer o un parc d'inflables. Podem sentir a una de les organitzadores de la fira, Ruth Soler.
3: Tenim moltes conferències, és el que des de l'inici de la fira és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i, bueno, totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar. Volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no? Hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any, també. D'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna. Hi ha màgia, hi ha ritual de tambors.
1: També destaca la cercavila del Camí de les Bruixes condemnades a un espectacle de màgia extrema del mag Espàrregou. Un dels actes més rellevants serà el concert de Nicky Covers al parc, que es farà dissabte a 2:15 de la nit.

0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu,
2: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimecres, de cognom 1 de juliol de 2026, i un dia com avui de 1804 naixia a París l'escriptora Aurore Dupin, o Dupin, més coneguda pel seu pseudònim masculí George Sand. Aurore Dupin va gaudir d'una infantesa bastant lliure a casa de la seva àvia paterna, on va anar a viure en morir el seu pare quan ella tenia 4 anys. Es va casar amb el baró Casimir d'Ubevant, tot i que al cap d'uns anys va deixar el seu marit, cosa que, tot i que sembli estrany, no estava mal vista a l'època per les dones de les classes benestants. El que sí estava més mal vist era la manera com anava per tot París vestida d'home, cosa que li facilitava circular amb llibertat i accés a llocs on una dama del seu rang podia veure denegada l'entrada. Llavors va començar a escriure amb el pseudònim George Sand. Precursora del feminisme, Dupin va escriure, entre d'altres, novel·les, contes, peces teatrals, una autobiografia, crítica literària i textos polítics. Algunes de les seves novel·les oposava l'amor als convencionalismes mundans i als prejudicis socials, com s'hi va enfrontar ella amb les seves relacions amoroses, entre les quals amb el poeta Alfred de Musset i, sobretot, amb el pianista Frédéric Chopin, amb qui va viure gairebé 10 anys. No sols es va dedicar a la literatura, sinó també a la pintura. Va ser una dona compromesa amb la política, va mantenir lligams amb demòcrates destacats i l'any 1848 va celebrar la caiguda del rei Lluís Felip i la fi de la monarquia de Juliol, fent palès el seu compromís polític-social comunista participant en l'ombra en el govern provisional. Tot i que es va retirar al cap de 3 anys, va continuar portant una vida agitada i gens convencional i lluitant pels drets de les dones i per les seves idees polítiques. No va deixar d'escriure fins a la seva mort l'any 1876. I un dia com avui, de 1997, Radiohead publicava OK Computer als Estats Units. Considerat un dels millors àlbums del grup liderat per Thom Yorke, el disc conté 12 temes rodons que van aclaparar tant a la crítica com a l'audiència i va acabar sent votat com el millor disc de l'any a moltes de les revistes musicals. Pues jo diria de la dècada i potser, bé, sé, més enllà.

0: I avui parlem d'una part de la història de Sant Joan de les Abadesses de la qual encara no ho hem fet mai a l'emissora, i és com s'atenia les persones necessitades durant la Baixa Edat Mitjana. Ho farem a partir del treball de final de grau de la santjoanina Ariadna Bartrina, que ha estudiat l'Almoineria General, l'Almoina del Monestir i l'Hospital de Pobres, tres institucions que ens parlen de pobresa, de caritat, de malaltia, però també de religió, de vida comunitària i de l'organització social en l'època medieval a Sant Joan, que tot i ser una vila petita, doncs, tenia diversos mecanismes assistencials. Ja la tenim amb nosaltres. Hola, Ariadna.
1: Hola.
0: No sé si ho he explicat gaire bé.
1: Sí, tot bé.
0: És un tema molt interessant i molt concret. Abans explicàvem, abans de començar, que no sé què tenim els santjoanins, que ens agrada molt, no? Estudiar-nos, mirar-nos i... A tu també et passa.
1: Sí. Des del principi ja vaig saber que el meu TFG havia d'anar relacionat amb Sant Joan.
0: Quan parlem d'assistència a l'edat mitjana, de què estem parlant exactament? No sé si serien com els serveis socials que entrem avui dia, per entendre'ns.
1: Bueno, de fet, podríem dir que en part aquests serveis socials, entre moltes cometes, neixen a l'època medieval, perquè és quan comença a haver-hi una certa institucionalització del que seria l'assistència per poder ajudar els pobres, que en aquella època, de fet, els pobres era una massa molt heterogènia, no és el que coneixem avui en dia, sinó que també podria entrar-hi un orfe o una vídua, per exemple. Llavors, sí, bàsicament seria una mica el que has comentat tu. Bàsicament són institucions que neixen per ajudar a persones desvalgudes i que necessitaven assistència. Moltes vegades lligat a viles i a les ciutats i el poder que hi havia. Doncs podia ser un poder laic o podia ser un poder eclesiàstic o les dos, com seria en el cas d'aquí Sant Joan.
0: Després en parlarem de si això és una particularitat o no, però ja ho farem més endavant. Abans de tot, què et va portar a estudiar aquest tema? A part d'aquest interès que hem dit dels santjoanins per les nostres coses.
1: Com he dit, tenia molt clar que el meu TFG havia de ser de Sant Joan i també volia que fos de l'època medieval, perquè és l'època que més m'agrada dins la història. I jo aquest curs he gaudit d'una beca de col·laboració, que bàsicament col·labores un departament de la universitat, i pot ser un petit projecte. Llavors jo aquest projecte el vaig centrar en analitzar testaments baix medievals d'aquí, que conservem aquí a l'arxiu del monestir, i va sortir justament també, bueno, amb la meva tutora i amb en Joan Ferrer, aquesta particularitat que tenim aquí a Sant Joan, bueno, el fet de que tenim aquestes institucions d'assistència i que es pot estudiar a través dels testaments. Llavors jo vaig començar amb aquesta beca i vaig voler-ho ampliar molt més amb un TFG perquè hi havia més teca, per entendre'ns.
0: Joan Ferrer, que entenc que també t'ha donat un cop de mà en tot aquest procés, és qui ens va donar l'alerta d'aquest treball, per tant que Déus està agraïda a tu i també hi estem agraïts nosaltres.
1: Molt agraïda, molt agraïda.
0: El teu treball parla d'això, de tres institucions, l'Almoineria General, l'Almoina del Monestir i l'Hospital de Pobres. No sé si ens les podies explicar així d'una manera senzilla.
1: Sí, i tant. Per començar tenim les almoines. Les almoines medievals, això ho trobem a tot Catalunya, i bàsicament són institucions que el que pretenien era ajudar els pobres que sobrevisquessin. Llavors, normalment, el que se'ls donava era menjar, és a dir, cobrir les seves necessitats. Podria ser pa o podria ser un àpat calent. Però a vegades també podia ser vestits, o sigui, roba. Llavors seria aquestes almoines, les dues farien aquesta funció, amb una particularitat de la general, que ara explicaré. I després, l'Hospital de Pobres és el naixement dels hospitals actuals, és a dir, un lloc per atendre malalts, però també per atendre pobres. I a vegades fins i tot un espai per acollir transeünts, persones que passaven per aquí. Per tant, tindré una definició més extensa que la d'actualitat de curar i prou. I les almoines, com he comentat, seria això, doncs donar aliment. Però per altra banda també, i molt interessant, l'Almoina General de Sant Joan, que la crea la Universitat de la Vila, que seria com l'Ajuntament, per entendre'ns, per tant, un poder laic, també era una entitat financera. És a dir, a partir de les deixes que tenia testamentàries, doncs que podia ser de diners o amb espècies, ho convertien en rendes censals i a partir d'aquí podien exercir la seva funció principal, que seria doncs cobrir les necessitats dels pobres, però també proporcionaven préstecs a persones econòmicament dinàmiques, com per exemple mercaders. Llavors té aquesta funció interessant, que és bastant particular d'aquí a Sant Joan.
0: Estava com duplicat, doncs, entenc.
1: Sí, correcte. Això és, de fet, ho dic al meu TFG, perquè tu has dit que Sant Joan és un poble petit. Efectivament, actualment és un poble relativament petit, però en aquell moment hem d'entendre que era una vila urbana, que no seria un Barcelona, òbviament, però que era una vila que tenia els serveis importants d'aquella època, sobretot al segle XII, doncs, per exemple, la notaria, el mercat. Llavors, era una vila urbana de segon o tercer d'ordre, per tant, era important a nivell local. I, efectivament, convivien dues almoines, una almoina del monestir, que, de fet, està situada... Popularment, a vegades, es parla de casa de l'almoineria, que seria a davant de la biblioteca municipal, que hi ha aquella mena de torre.
0: L'edifici de la torre, no?, que em sembla que es coneix així.
1: Sí, correcte, doncs seria allà. I aquesta almoina es diu almoina del monestir perquè la crea el monestir. I tenim, malauradament, d'aquesta hi ha menys informació, però faria la mateixa funció. I després, paral·lelament, doncs, tindríem aquesta almoina portada, en aquest cas, per al poder laic. Per tant, aquí ja veiem aquests dos poders que hi ha a la vila, també apareixen en moments diferents, perquè l'almoina del monestir apareix al segle XII, en canvi la de la general, l'almoina general, apareix al segle XIV. I l'almoina general està a la parròquia de Sant Pol, era la seva seu, i això ens pot parlar d'hipòtesis que s'haurien d'estudiar molt més, però potser atenien a pobres diferents. Veiem que l'almoina general també té aquesta funció prestadora, en canvi la del monestir no. Però ens està parlant, jo penso, d'aquest poder laic que cada vegada s'està consolidant més a la vila i que fa aquesta nova almoina, però també ens parla d'una vila relativament important, havent-hi dues de diferents.
0: I encara que fos la parròquia, està deslligada de l'església.
1: Sí, totalment. O sigui, de fet, la Universitat de la Vila, que és, ja he dit, la que ho crea, que seria com un ajuntament, es consolida ja al segle XII o XIII, igual que el Consell Jurat, que és aquest poder laic a la vila, i veiem com cada vegada tenen més poders i més atribucions. Per exemple, van entrant a la parròquia, tot i que és un lloc eclesiàstic, però les parròquies també eren un lloc de sociabilitat, també hem vist que és un lloc d'almoina, també podia ser, doncs, en el cas de l'almoina general, un lloc d'intercanvi de diners. Per tant, la parròquia és molt més que un espai religiós. De fet, ara que hi penso, si els oients han llegit el monogràfic d'aquest any, d'en Joan Ferrer, que és precisament de la parròquia de Sant Pol, i que parla com l'església del poble. Doncs és una mica aquesta idea.
0: Clar, pel que he entès, no sé si és així, però al final també... en aquell moment la pobresa, que ja sé que n'hi havia molta i de diversa, no semblava com que l'objectiu fos erradicar-la, no? També formava part de l'estructura, no? I del fet de que els rics no es guanyessin el cel d'alguna forma ajudant els pobres, vull dir que era una, vull dir, ho necessitaven tant els pobres com els que no eren pobres, com els rics, no? D'alguna forma.
1: Sí, totalment. De fet, és interessant perquè, clar, apareixen aquestes institucions d'assistència a l'època medieval i, efectivament, per una banda és ajudar els pobres. Això sempre ens ajuda actualment, doncs, ajudar la gent, no? Això seria una banda. I també controlar aquests pobres, perquè, clar, si hi ha una massa de població pobra que no pot menjar, això pot provocar revoltes i problemes socials. També hi ha un interès d'un cert control. Però, a més, també hem de tenir en compte d'una mentalitat d'aquesta població de voler-se salvar, doncs, d'anar al cel i no anar a l'infern. Llavors, això s'observa molt als testaments, fer deixes als pobres com a element per poder salvar-se, és a dir, ajudar per no anar a l'infern. I, per tant, també és això, s'observa molt aquesta mentalitat i, en part, també serviran per mantenir... O sigui, aquests rics volen col·laborar per tenir clar que ells poden viure amb tranquil·litat. Ells poden ser molt rics, però saben, tenen la tranquil·litat a la ment de dir, però jo estic ajudant els pobres. I llavors és també, això ho podem veure, de mantenir una mica l'estatus que hi havia de cada persona, és a dir, no pretenien en cap cas erradicar la pobresa.
0: Això continua passant d'alguna forma avui dia, també. Sí. La gent que és molt rica també té fundacions.
1: Exactament, és el mateix.
0: Sí. Ja ho has comentat abans una mica, qui eren els pobres de l'edat mitjana? Perquè no, no és la idea que tenim avui dia, no? Que, no, que ens ha arribat de la ficció de gent vivint pel carrer, malformació, no només eren aquests, no?
1: No, no, de fet, bueno, aquest és un marc d'estudi que s'ha estudiat bastant darrerament a la historiografia en general, i el consens és que és molt difícil establir una definició en concret, perquè és una massa molt heterogènia i que, a més, surten bastant ambigus a la documentació. El que s'accepta és una definició que fa un autor que es diu Mollat, i ell parla que és això, no només, o sigui, poden ser malalts, un pobre podria ser un malalt, podria ser un desvalgut, que és el que entendríem actualment, però també podria ser, per exemple, un orfe o una vídua. Això ara, llavors, bueno, a partir del segle XIV-XV apareix una classificació que parlen de pobres vergonyants, que serien aquella gent que per vicissituds de la vida, en un moment concret, no poden subsistir. I això s'entén molt bé, per exemple, una vídua. El seu marit, doncs, era el que portava els diners a casa i de cop es mor i aquesta dona, doncs, no té cap mena d'ingrés. Mm-hmm. Aquesta dona, algú l'ha d'ajudar. Llavors, la societat medieval d'aquest moment ja té aquestes institucions per poder-la cobrir. I per això el treball es diu que és una massa molt heterogènia. De fet, a la pròpia documentació aquí a Sant Joanina, els testaments, moltes vegades parlen, doncs mira, de fer una almoina de pa als pobres. Clar, qui eren els pobres santjoanins? Mm-hmm. Tampoc es sap del tot. A vegades sí que parlen de pobres de Sant Pol, que això també és interessant, perquè parla d'una hipòtesi. Vale, pobres de Sant Pol, i què vol dir? Que n'hi havia altres? O els pobres de Sant Joan, que també ja ens està dient, doncs haurien de ser d'aquí, però malauradament no es pot especificar. Sí que hi ha almoines d'altres llocs, per exemple, de Lleida, que sí que estableixen una mica qui eren aquests pobres. I, de fet, el que s'observa és que no es donava a tots els pobres aliments, per exemple. Hi havia pobres que quedaven a part. Per tant, és un marc d'estudi molt interessant, que no es pot ser molt concret, però bé, es pot saber una miqueta ambigu pel que diuen.
0: Molt interessant. Sí. Ara has parlat d'aquestes deixes concretes, no, de pa i això.
1: Sí.
0: N'hi ha una que de l'Agnès Serradell, no, que deixa diners per dotar d'un llit a l'Hospital de Pobres, i també fa una deixa a l'almoina general. No sé si hi ha deixes molt curioses o no tan concretes.
1: Bé, de fet, això normalment de l'almoina general... L'almoina general és la institució predominant d'aquí Sant Joan. És la que té més deixes en general, sempre, que això, de fet, podria estar relacionat també amb el seu context. No? La seva seu era la parròquia, que era un lloc on la gent hi anava sovint, no només, el que he dit, no només per tema religiós, sinó també com a espai de sociabilitat. I probablement la crea, com he dit, la Universitat de la Vila, i segurament la gent coneixien aquests prohoms que formaven part de la universitat. Llavors, aquesta és és la institució que predomina. Curiosament, acostumen a deixar a fer deixes monetàries en aquesta, sense especificar el per què. Simplement, doncs, deixo tants sous a l'almoina general. És més curiós i interessant amb el que seria l'Hospital de Pobres. L'Hospital de Pobres fan igual també a vegades deixes monetàries, doncs mira, deixo tants diners a l'hospital, però moltes vegades hi ha deixes per la dotació d'un llit a l'hospital. Aquí, de fet, això ho comento al treball, que s'hauria d'estudiar més exhaustivament, però el que sembla és que hi hauria, doncs, com una mena de dret d'ús dels llits. Uh-huh. És a dir, que una persona tindria el dret d'ús d'un llit de l'hospital i quan deixa aquest llit hauria, doncs, de donar diners per aquest dret, per aquest ús que ha fet. Uh-huh. I és curiós això també perquè moltes vegades els diners els deixa a l'almoiner del monestir. Que l'almoiner del monestir és el canonge agustinià del monestir que s'encarrega concretament de l'almoina. I el que s'observa a través dels testaments és que aquest càrrec, o sigui, aquest canonge, tindria atribucions no només de l'almoina del monestir, que hem comentat, sinó també, per exemple, de l'Hospital de Pobres. I veiem que moltes vegades, doncs, això, li deixen diners per dotar d'un llit a l'hospital. Però també a vegades hi ha un cas d'un testador que es diu, de fet, Guillem Rovira, que deixa el llit de l'hospital que ha fet ús. El deixa l'almoiner. Uh-huh. Llavors, això ens està parlant d'aquesta deixa curiosa. I llavors, de l'almoina del monestir, malauradament fan poques deixes, però, per exemple, del volum que estudio aquí al TFG, hi ha un que fa deixes perquè es faci una almoina a davant de la porta de l'almoina del monestir. Uh-huh. Per tant, ja fa aquesta deixa en concret. Però,
0: això vol dir perquè es visualitzi que la donguin allà? O...
1: Sí, normalment les almoines s'acostumaven a fer davant de les almoines. És a dir, en el cas de Sant Joan doncs es faria, doncs mira, jo tants diners perquè es faci una almoina de pa, m'ho invento, a davant de l'almoina del monestir. Llavors, sí, ens ho podem imaginar una mica, no? Devia haver-hi algú i els pobres i es anava donant. I llavors també a vegades trobem això, fer una almoina davant de la parròquia de Sant Joan i Pau, no? La parròquia de Sant Pol, que clar, és la seu de l'almoina general. Per tant, és probable que les almoines, i quan la gent feia deixes, aquestes almoines es fessin davant de la institució pròpiament dita.
0: Potser per ser poder era públic, no? Aquesta almoina és gràcies a no sé qui, no? Potser.
1: Sí, sí.
0: Aquí també hi ha una mica d'intentar gestionar el poder a través d'això, és a dir, el fet de que n'hi hagin dues, una de laica, una de... També volia dir d'anar agafant poder, d'anar agafant... aquest poder de referència de dir soc jo el qui us ajuda i no pas els altres, o...
1: Sí, jo penso que, bé, això sempre són... Bueno, tu pots imaginar una mica, no hi ha lloc que ho fiqui clarament, però jo diria que 100% és així. De fet, això s'observa molt a l'Hospital de Pobres, i a l'Hospital de Pobres, a partir del segle XV, o sigui, l'Hospital de Pobres, com he dit, bueno, no, perdó, no ho he dit, és una creació del monestir. El creen els canonges agustinians i en un principi el control doncs, el tenen ells. De fet, qui és l'administrador també és l'albuiner del monestir, per tant veiem que aquest càrrec tenia diverses atribucions a diferents institucions, però gràcies a una còpia del segle XVII que hi ha també a l'arxiu de la monestir de Sant Joan de les Abadeses, aquesta còpia d'uns estatuts del 1448, el que demostren és que a partir d'aquest moment ja l'administrador no només serà aquest almoiner, sinó que també hi hauran dos prohoms que seran elegits per a la Universitat de la Vila. Per tant, el que aquí s'està observant és que, mica en mica, el poder laic va tenint pes. Mentre que a la vila de Sant Joan, en un principi, el poder clarament el té els canonges agustinians i el monestir, veiem com a partir d'aquest segle XIII, XIV, XV, el poder laic va entrant-hi. Uh-huh. I, per tant, sí, és probable que el fet que hi hagi dos almoines també ens estigui mostrant com aquest món laic està volent tenir més atribucions i més poder a la vila i de dir, escolteu, que nosaltres també estem aquí i també vetllem per la vila.
0: Uh-huh. També ens sembla curiós això, que crec que més o menys la meitat dels testaments que vas analitzar parlen d'alguna d'això per almoina, i que, per exemple, l'any 1939 va haver-hi un munt de deixes i de testaments, molt més que l'habitual.
1: Sí, sí, el 1439, no sé si has dit 1900.
0: Però... No, 1300, ai, perdó, sí, 1396, no?
1: Sí.
0: No sé quin he dit, però sí. Tinc apuntat això.
1: Sí, correcte. Sí, el 1396, o sigui, el volum de testaments que s'ha analitzat va del 1390 al 1396. De fet, hi ha 72 testaments, que déu-n'hi-do, i d'aquests, un 36 fan deixes a les institucions d'assistència, que això, de fet, és un 50% del total. Per tant, ja de primeres ens està parlant que la població de Sant Joan, el seu marc mental, existia en aquestes institucions, perquè ho tenen en compte i fan deixes. I a part, com has comentat, el 1396 hi ha 30 testaments que fan deixes, que comparat amb l'any anterior, que només hi han moltes menys, ens està parlant també d'una casuística. Els testaments ens parlen de molta informació molt interessant, més enllà de les institucions d'assistència.
0: De fet, en Joan Ferrer, la setmana passada, justament parlant del pont, ens va dir que una d'aquestes deixes, no?, va ser la que ens permet dir que hi havia un altre pont, a més del pont vell,
1: sí.
0: No? Vull dir que molta informació, no?, ens donen.
1: Moltíssima informació, de fet. Vas llegint i vas trobant i a vegades també, clar, un testament

0: els fan testadors que estan vius. De fet, en un normalment als testaments ja hi ha unes clàusules establertes que més o menys es segueixen. Hi ha un principi després de dir el nom, a vegades diuen de on habiten, no? Doncs Sant Joan o Ugassa, a vegades surt. A part d'això, a vegades també et diuen quin és el seu estat de salut. A vegades et diuen, doncs, malaltia detectada i davant la por a morir faig aquest testament. O a vegades, moltes vegades, hi ha un terme curiós que és esllengadit de cos, com cansat, allò que et trobes cansat. Doncs per això faig el testament. Sí, són gent viva que, doncs, a vegades també estan sans, eh? I dius, doncs, mira, per si de cas el faig. Una mica com a l'actualitat.
1: Sí,
0: hi ha gent que el fa, diu, ostres, estic malament, vaig a fer-lo. Hi ha gent que està ben sana i decideix fer el testament. Doncs és el mateix, sí.
1: Avui dia la majoria ho deixa als seus descendents. Aquella època no era tan habitual o el testament té de tot? Ho deixo això als meus fills i això i una part a l'almoina o...
0: Normalment els testaments tenen de tot. Ja deixes els familiars, a vegades també ja en deixes fins i tot a nets. Sí, normalment ja deixes a familiars i també ja en deixes a les institucions d'assistència. Solen haver-hi les dues. I a vegades també veus, a vegades es fan hereus universals algunes de les institucions d'assistència. Vull dir que dius, ostres, que per aquesta persona
1: o
0: va decidir... Sí.
1: O està enfadat amb el fill, sí. O no va tenir fills, o no va tenir...
0: Exacte. A vegades també veus una mica aquestes lluites familiars, o... i a vegades com que també hi ha codicils, que seria que fan alguna modificació o afegeixen algun element al testament que se n'havien oblidat, també pots veure si hi ha alguna baralla o cosa així.
1: Súper interessant. No sé si t'agradaria continuar aquesta línia de recerca o cap on podria anar.
0: Sí, a mi m'agradaria, de fet, amb el propi treball hi han línies que queden obertes per temps o perquè caldria això. L'espai és el que és i el temps del que és un treball és un TFG, per tant. Bé, però sí, a mi m'agradaria, hi han algunes línies que s'han quedat obertes i que m'agradaria seguir. Efectivament.
1: Com per exemple?
0: Per exemple, aquest fet d'aquesta doble almoina, m'agradaria, per posar un exemple, mirar si alguna altra vila, més o menys de dimensions similars a Sant Joan, això també passa. Perquè, per exemple, de Barcelona n'hi havia moltes d'almoines, o a Girona, no, a Girona n'hi havia, sí, hi havia una molt important. Però m'agradaria veure, doncs, si això passa a altres llocs, perquè és interessant. També el tema de l'hospital... A veure si els testaments ens poden... Perquè, malauradament, hi ha molt poca documentació. Tenim molt poca documentació, però els testaments ens van aportant informació. Doncs mirar a veure si parlen una mica més sobre això de la dotació dels llits. Doncs sí, aquests són diversos elements que estaria bé continuar analitzant.
1: Què li diries a algú que pensa que la història medieval és molt llunyana i que té poc a veure amb nosaltres?
0: Doncs que està molt equivocat. De fet, també la història medieval durant molt temps s'ha pensat que és una època fosca, bruta. Hi ha aquesta idea que s'ha creat posteriorment i és falsa perquè, de fet, a l'època medieval, per exemple, és quan neixen els hospitals, que avui no ens podem imaginar una vida sense hospitals, doncs apareixen allà. També les universitats, de fet, apareixen a l'època medieval. Per tant, és una època que encara que es creen coses que continuen avui en dia. I a més a la nostra vila, que neix justament a l'època medieval, i que hi ha tantes dades molt interessants, que com hem dit, els santjoanins sempre anem a buscar lo nostre. Però ostres, quan tu et dones compte que Sant Joan neix... aquest període medieval, que tenim tantes particularitats locals, però a més tenim tanta documentació conservada aquí a l'arxiu. Ostres, això és que s'ha de continuar buscant i hem de poder descobrir molts més elements com aquest.
1: Ara, després d'aquest treball, quan passes pel costat del monestir o de Sant Pol, què hi veus que abans no hi veies?
0: La veritat és que jo sempre m'ha agradat molt el monestir, com aquesta figura imponent que tenim a sobre el centre de la vila. Però ara és com que fins i tot t'ho sents una mica més a prop, no? De dir, ostres, ho he estudiat. Ara, perquè el treball també parlo una mica de la història, un breu recorregut històric de les dues edificacions, i és com que ja me la sentia pròpia, però ara és encara més, i de dir, ostres, tens ganes que la gent conegui el que tenim aquí, perquè sí que ho sabem, no? Sí, hi havia les

0: abadesses, el primer cenobi femení de Sant Joan, però hi ha tantes, tantes dades i tantes coses interessants que molta gent de Sant Joan no sap, que tens ganes de compartir-ho i de dir, ei, tenim això aquí.
1: Ariana, quants anys tens tu?
0: Jo ara tinc 21.
1: 21?
0: Sí.
1: És que diria que, com molta gent de la teva edat, havies passat per aquests micròfons, no?, sí, amb l'escola.
0: Sí, sí.
1: Fa il·lusió veure com estem parlant de 4 o 5 anys, de cop i volta veniu i ens expliqueu unes coses, vull dir, amb una seguretat i una... i un interès. Què faràs ara? A l'estiu descansar, potser?
0: Bueno, de fet, sí, descansaré. També, de fet, a la vegada treballaré en un projecte de la Universitat de Lleida relacionat amb els testaments d'aquí Sant Joan. Per tant, és increïble poder-ho fer. I l'any que ve faré un màster d'època medieval a la Universitat de Barcelona i continuaré amb aquesta línia a veure
1: doncs,
0: cap on ens porta.
1: Super, super emocionats de tenir investigadores així del nostre poble, també. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I demà dijous i fins diumenge, Vilanova i la Geltrú acull la 12a edició del Vida Festival. Entre l'extens cartell hi actuarà Triquell, Maria Jaume, El Petit de Calaril, Gerai Cortés, Al·lèrgiques al Polen, Barry B, Tan Peralbo i el Comboi, Sidoní, Guitarrica de la Fuente, Remei de Calafresca, Lia Cali, la Ludwig Band, déu-n'hi-do, i la cantautora de Cardedeu, Rosarona, que repeteix per segon any consecutiu al festival, on presentarà l'avançament de cançons del seu proper disc.

0: I si no sabeu què fem la mainada amb aquesta calor que fa, els dimecres a la tarda la Biblioteca Josep Picola ofereix a les famílies un seguit de tallers infantils cada dimecres de juliol. Ens ho explicarà la seva responsable, l'Anna Belén Avilés. Hola, Anna.
1: Hola, bon dia, Joan.
0: Ara hem dit això de que si no saben què fem la mainada, ens referim en família, perquè els menors de 7 anys han d'anar acompanyats.
1: Sí, exacte. Aquesta és una activitat que venim oferint durant el mes de juliol des de que estem a l'edifici del carrer de les Mudes i és una mica una invitació a venir a la biblioteca en família. No? Són petits tallers de manualitats doncs per fer en 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts, segons com estigui la motricitat dels nens, com de petits siguin. I això, venir, no?, a descobrir, si encara no descobreixen en família l'espai, i poder disfrutar d'aquest refugi climàtic, aquests dies que està fent tanta calor que ofereix la biblioteca.
0: I com dèiem, això, menors de 7 anys han d'anar acompanyats, sí que els que són majors de 8 anys, sí. Doncs s'hi poden quedar sols i els pares poden llegir o marxar o...
1: Sí. Sí, exacte. L'activitat està dinamitzada per un monitor, vull dir que els nens que venen sols no estan sols en cap moment, però sí que els que són més petits doncs aconsellem que vinguin amb família doncs, per aquest suport, no? Si s'ha de retallar, si s'ha de fer coses, no?, que requereixen unes habilitats manuals que potser els més petits encara no tenen del tot desenvolupades i per què no, doncs, perquè això gaudir en companyia, amb família, sempre és un plus, no?
0: Molt bé. Qui has dit que s'encarrega de dinamitzar-los?
1: Això, hi ha un monitor que els acompanya en tot moment, perquè, bueno, com sabem, a la biblioteca Josep Picola és una biblioteca unipersonal i per no deixar el taller doncs hi ha això, un monitor o monitora que els acompanyarà en tot moment, que és d'Ubuntu, o sigui que molts dels nens de Sant Joan ja els coneixen, o pels esplais o pels casals d'estiu, doncs aquí els podran retrobar també.
0: Molt bé, explica'ns una mica de què aniran, què es farà cada dia, així per sobre.
1: Doncs mira, la idea és una mica un taller que fomenti l'ús de materials dels que ja disposem o que siguin reciclables. Avui començarem per fer una boleta antiestrès amb boles de gel. També farem la setmana que ve una papallona a partir de revistes velles de la biblioteca. Farem una titella d'una ballarina. Cada setmana el taller és una mica és diferent, no? Sempre amb la idea aquesta d'una manualitat que es pugui completar en un quartet d'hora o així. De fet, el taller comença a 6:15 i dura fins a 6:45, però no vol dir que a 6:15 ja hi hagin de fer. Vull dir, es poden anar a afegir durant aquesta hora, en qualsevol moment, perquè allà disposarem dels materials, el monitor els explicarà una mica doncs, què cal fer per poder fer aquesta manualitat. I és això, com que no dura una hora sencera, sinó que són breus tallers, no cal ser-hi 6:15, sinó al llarg d'aquesta hora.
0: Molt bé, Anna. Parla'ns de més coses relacionades amb l'estiu de la biblioteca, canvi d'horaris, em sembla que els dissabtes ara no obre, si no m'equivoco, i no sé si aquest any també s'han fet altres iniciatives com la biblioteca, la piscina i tot això, i explica'ns quan te'n vas de vacances.
1: Doncs sí, com cada estiu, doncs entre Sant Joan i Festa Major, la biblioteca fa l'horari habitual de dilluns a divendres, però dissabte està tancada. Vacances previstes del 3 al 23 d'agost i la setmana de la Diada una altra vegada, que me'n vaig de casori a les Madriles, tu.
0: Molt bé, molt bé.
1: I com cada any també, doncs a la piscina hi ha tot un lot de llibres i revistes que la biblioteca doncs ha facilitat al club perquè es pugui fer el que anomenem préstec de tovallola, que és agafar el llibre, llegir una estona a la tovallola, tornar-lo a lloc, i en principi aquestes són les activitats previstes durant l'estiu. De fet, a l'estiu és molt difícil competir amb la piscina,
0: Bé, també hi ha...
1: Ve molt de gust estar-hi.
0: Escolta, l'altre dia vaig anar amb el meu fill a la piscina i ja portàvem 3 o 4 dies seguits anant-hi perquè ell insistia I el següent doncs, no es va banyar, es va buscar una ombra i un llibre, un còmic, i ella el vam tenir, que vaig pensar per què hem vingut, si jo a ganes no en tenia gens, però ja veus que bé.
1: Bueno, l'ombreta també és un plus i llavors a vegades s'hi troben amiguets i... La piscina, ja et dic, és molt complicat competir-hi, però sí que és veritat que s'ha fet una selecció així variada, precisament, no?, també dirigit a això, que tothom s'hi pugui sentir còmode, no?, amb els nens, lectures, doncs, adaptades a diferents nivells i que puguin resultar-los atractives, i per adults també diferents gèneres dintre de la narrativa, que és majoritàriament el que s'ha portat, novel·la històrica, novel·la negra, novel·la més psicològica, doncs perquè tothom trobi una mica la lectura que li amenitzi l'estiu.
0: I el truco, que no és tan truco ni secret, perquè sempre ens l'expliques, això, aprofiteu que el dia 3 d'agost tanca la biblioteca per anar a buscar... Doncs, coses que també podeu tenir-vos
1: sí,
0: durant
1: exacte,
0: més temps.
1: Aquestes, sí, totes aquestes persones que habitualment reben doncs, els avisos amb la programació, etc., una setmana o 10 dies abans els enviaré el recordatori de les vacances, i això, que vinguin a buidar la biblioteca, perquè els llibres el que volen és sortir, volen estar a casa de la gent i volen ser útils i volen ser llegits.
0: Perfecte, Anna, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ara és moment d'anar a fer un tomb per la lluna amb l'Adriano Sabater.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu el cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

Quan mirem el cel, sovint tenim la sensació que és el sol qui es mou. El veiem sortir cada matí per l'est i amagar-se cada vespre per l'oest. Però la realitat és una altra. Som nosaltres qui ens movem. La Terra és com una ballarina que no deixa mai de dansar. Fa dos moviments alhora, dos moviments que marquen el ritme de les nostres vides. El primer és el moviment de rotació. La Terra gira sobre ella mateixa com una baldufa. Triga gairebé 24 hores en completar una volta. Aquest gir és el responsable que existeixin el dia i la nit. Mentre una part del planeta mira el sol, l'altra queda immersa en la foscor, sota un cel ple d'estrelles. Però al mateix temps, la Terra també fa un segon ball, el moviment de traslació. Durant aproximadament 365 dies i 6 hores, recorre una enorme òrbita al voltant del Sol. I ho fa a una velocitat sorprenent, més de 100.000 km per hora. Nosaltres viatgem amb ella sense notar absolutament res. Ara bé, molta gent pensa que l'estiu fa més calor perquè la Terra és més a prop del Sol i que l'hivern està més lluny. Però això és un mite. El secret de les estacions no és la distància, sinó la inclinació de l'eix de la Terra, que és d'uns 23,5 graus. I aquí hi ha una de les coses més fascinants del nostre planeta. La Terra no canvia aquesta inclinació quan arriba l'estiu o l'hivern. No hi ha cap instant que s'aturi, faci un gir sobtat i canviï de posició de cop. El seu viatge és continu, sense pauses. Imagineu una taronja travessada per un pal. Aquest pal representa l'eix de la Terra. Està inclinat, i mentre la Terra gira sobre si mateix i al voltant del Sol, aquest eix continua apuntant pràcticament cap al mateix lloc del cel, molt a prop de l'estrella polar. És com un excursionista que fa una volta a una plaça, però sense deixar de mirar mai la mateixa muntanya a l'horitzó. No és ell qui canvia la mirada, és la seva posició la que va canviant. A mesura que la Terra avança a la seva òrbita, arriba un moment en què l'hemisferi nord queda inclinat cap al Sol. Els seus rajos hi arriben més directes, s'escalfen més i els dies són més llargs. És l'estiu. 6 mesos més tard, la Terra és a l'altra banda de la seva òrbita. Però l'eix continua apuntant exactament la mateixa direcció. Ara és l'hemisferi nord qui queda lleugerament allunyat del Sol. Els rajos arriben més inclinats, reparteixen la seva energia sobre la superfície més gran, escalfen menys i els dies són més curts. És l'hivern. Entre aquests dos moments hi ha els equinoccis. Són els dies en què cap dels dos hemisferis està inclinat ni cap al sol ni en direcció contrària. El dia i la nit duren gairebé el mateix a tot el planeta, però la Terra no s'atura ni un sol instant. Continua el seu viatge silenciós al voltant del Sol. És meravellós pensar que les estacions no depenen d'estar més a prop o més lluny del Sol, sinó d'un petit angle de només 23 graus i mig. Un gest gairebé imperceptible que transforma els paisatges, les temperatures, les collites i fins i tot els nostres hàbits. I mentre escolteu aquestes paraules, recordeu que tots nosaltres estem viatjant damunt d'una esfera que gira sense descans sobre ella mateixa, mentre recorre la seva òrbita al voltant del Sol, a més de 100.000 km per hora. Fa més de 4.500 milions d'anys que la Terra interpreta aquesta dansa perfecta. Una dansa que mai no s'atura, que no fa pauses ni canvis sobtats, i que amb una precisió extraordinària ens regala cada primavera, cada estiu, cada tardor i cada hivern. Perquè al capdavall, encara que ens sembli que estem quiets, tots som viatgers. Viatgers d'una petita nau blava que navega pel cosmos. I aquest és precisament el viatge que fem a més enllà de la Lluna. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà per...
1: Qui no ens poden casar amb un arrestris... Si
2: tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses. Avui és dimecres 1 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un soci de l'Abadesenc li digui a la seva dona que dissabte no podrà fer el dinar perquè té reunió ordinària de socis al camp. La gespa del camp municipal d'esport no s'ha de tallar perquè no és de veritat i no hi ha arbres per podar. No estaria malament això de mirar un partit i agafar una poma d'un arbre mentre celebres un gol. Si hi haguessin fruiters al camp i s'haguessin de podar, recomanaríem a les persones que ho han de fer que escoltin bé l'Infopodcast d'avui. Demà dijous a la tarda es farà a Mas la Sala de Sant Pau de Segúries un taller gratuït de poda amb verd de fruiters. El taller s'emmarca en el projecte Valls Circulars, que busca promoure la innovació i sostenibilitat del sector primari. Ens en dona tots els detalls l'Anna Puixeu, coordinadora de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon.
1: És una formació de tècniques bàsiques de poda en verd d'arbres fruiters. Es farà el pròxim dijous, dia 2 de juliol, a la tarda, de 5 a 8 a Mas la Sala, a l'entrada de Sant Pau de Segúries. I bàsicament és per aconseguir consells, recomanacions i tècniques bàsiques per millorar la salut, producció i qualitat dels fruiters. Sobretot aquells fruiters similars a les pomes, a les peres, del tipus d'aquest fruiter mitjà, arbre mitjà, i bàsicament per promoure la recuperació i gestió sostenible dels fruiters. ¿Vale? Es farà una breu introducció teòrica i llavors la gran part serà pràctica al camp, on es podran fer pràctiques directament amb els pomers, en aquest cas de Mas la Sala. Aprendran quan i per què es fa la poda, els beneficis, quines branques cal eliminar i les que cal conservar, i bàsicament la importància de la poda adequada per afavorir el desenvolupament i la producció dels arbres fruiters. Cal inscriure's prèviament, es pot anar a la web del projecte posant directament al Google Valls Circulars o també a la web de la Fundació Comunitària a l'apartat de projectes Bioeconomia Valls Circulars, i també a l'Instagram de la Fundació Comunitària a la part de l'apartat de perfil on hi ha els links. Allà directament hi ha el link d'inscripció a la formació. I bàsicament s'han d'inscriure, rebran un mail de confirmació i el dia del taller els participants hauran de portar les seves tisores de poda. Gràcies!
0: Ja ho sabeu, si podeu arbres, podeu anar-hi. I marxem explicant-vos que Sant Joan celebrarà el pròxim dissabte, 11 de juliol, la primera edició de la Rural Fest, una nova proposta que omplirà la plaça Claver d'artesania, alimentació, activitats familiars, cultura popular, espai gastronòmic i música. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
3: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
2: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom de Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
3: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que van prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
2: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

un moment de, sobretot de principis d'aquest segle XXI, amb el seu soul i funk que remet als grans cantants dels 60 i 70, començant per James Brown i després totes aquelles veus femenines. L'acompanyament dels Dap Kings i la discografia del segell Dapton. Tot això en aquest Mixtures dedicat a Sharon Jones, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. A la veu de Sant Joan.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
2: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
1: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim a l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
3: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
1: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.